0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

Anna Malgrat. Anna Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui ens serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda, una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En general, més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava, sobretot, i el cap de setmana que portarà més pluja el dissabte. Dissabte a la tarda, sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals, i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia, doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la ronda de dalt retencions cap al nus del Llobregat. Pel que fa a la A2 hi ha aturades a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC, bon dia.
1: I pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
9: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
10: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
9: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
2: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumud Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Doncs justament des de la Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
14: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
15: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i usuaris de la via.
16: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels no m'han donat la informació del per què s'han tancat.
15: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
17: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
18: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
17: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
19: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
20: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
21: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
17: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja al mes de juliol.
3: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé si ens hi posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda amb molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
1: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
22: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
23: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals, per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
22: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.
1: Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.

0: craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras durant un entrenament d'aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu l'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
1: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació que va endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
0: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un 9:15. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, en Joan Muñoz.
2: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
3: Són molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs, i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
2: Atlético madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un 9:45 de la nit.
0: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
4: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents: una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
5: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
4: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la 9a Sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una 30a de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal This is Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit i es va popularitzar als Estats Units.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment amb més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Pol.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 i avui també us hem de parlar de Lleó 14 perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena. Doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments a Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
18: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament pel que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
18: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen, sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
18: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que aquí el correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, Imma Viuda, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
18: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
19: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde, acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya Femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa tres cursos, mentre que el femení graciec s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
20: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, doncs, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
21: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa i si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espart Girona va perdre per la mínima, 67-66, davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
22: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni árbitros ni jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: Demà a les 6 i en directe per la xarxa Més es podrà seguir l'enfrontament decisiu entre el Club Bàsquet Tarragona i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la Segona Federació de Bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip vallesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
2: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure-ho endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
1: El Balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'Handbol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip vallesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
3: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no, per tant és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
1: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
4: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
23: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
4: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I marxem ara cap al Vallès perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell de la Televisió de Sabadell.
24: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
25: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat i que al cap de menys d'un any els veiem doncs, en escenaris superpotents del país.
24: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig Van o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, crida la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat encara reduïda. De seguida tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona i parlarem també amb el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra ha recordat des del Notícies en xarxa quina és la seva funció específica.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura, avui destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. 8:03, hora punta, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Per això, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que avui és divendres, això vol dir menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí, comparat amb la resta de dies de la setmana, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, en principi, hauríeu de trobar menys retencions. Com a incidències, és cert, tenim un vehicle avariat. Aquí a l'autovia A2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, que talla carril, però és en sentit de Lleida o sortint de Barcelona, aturades molt puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt, sobretot prudència, com et deia, a l'autovia A2 a Sant Vicenç dels Horts i en sentit de Lleida. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Bàsicament ens quedem amb l'autopista B23, que és cert que aquesta via sí que baixa carregada cap a Barcelona, primer entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs cedim el testimoni ara a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Lluís Miquel, bon dia. Em fa l'efecte que aquest no serà un cap de setmana de sol i platja, eh?
4: Doncs, Helena, molt bon dia. De fet, serà estones, però també tindrem moments de sarau i, per tant, una altra vegada s'aniran repetint les situacions del mes de maig, molt pròpies, lògicament, d'aquestes dates, d'aquesta traïdoria meteorològica. Aquest matí, ja de fet, els núvols han d'anar guanyant terreny, els tenim a hores d'ara ja sobre el mar i acabaran afectant al llarg del matí moltes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, per tant, on hi viu més gent, també de la costa del Camp de Tarragona. Alguna primera gota aquest matí i també compta amb les boires que una altra vegada s'han format avui sobretot a les valls del Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda algun xàfec més intens caurà a les muntanyes del prelitoral, no pas arran de mar, de fet acabarà fins i tot amb moltes clarianes a prop de la costa, i també aquesta tarda algun xafaguet a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu. No seran tan intenses com les que hi van descarregar ahir. I al cap de setmana, demà més núvols i de fet demà a la tarda escombrada de pluges. Per tant, Helena, del cap de setmana si heu de fer activitats al ras, millor aquesta tarda o diumenge, perquè demà dissabte a la tarda acabarem en remull si estem al ras, lògicament. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol llança un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
5: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
6: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
7: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
5: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som, en cap cas, davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
8: This is not COVID, this is not influenza.
9: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: El Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
10: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
11: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
10: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Ens ho amplia en Jordi Casino.
12: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
13: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també ha comentat el senyor cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
12: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i també de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
14: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
15: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
14: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Precisament des de la mateixa Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu-Keshek corre perill arran, com ens explicava ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I quan falten 2 minuts per arribar a 8:45 del matí, us expliquem que avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A l'estació de Sants hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com han rebut i com estan rebent els usuaris aquest retorn als abonaments a partir de demà?
16: Bon dia, Helena. Alguns dels usuaris no n'eren conscients que avui acaben aquests 3 mesos de gratuïtat, però altres han reclamat un servei de qualitat després d'afegir que el transport públic sempre s'ha de pagar. I aquesta és l'opinió que defensa l'associació a favor del transport públic amb el seu portaveu, en Pol Méndez. Pol, bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: Volem conèixer quina és la valoració de l'associació després que avui es posa punt i final aquests 3 mesos de gratuïtat.
17: Clar, podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
16: Deies que s'acaba un dels capítols més complicats. La crisi de Rodalies va arrencar el passat mes de gener. Considereu des de l'associació que sí, que s'acaba aquest capítol, que encara queden coses per fer, que la normalitat, la desitjada normalitat, s'establirà de manera immediata?
17: Bueno, primer, clar, hauríem de definir una mica què és el tema de la normalitat, perquè la normalitat sempre han sigut retards i cancel·lacions, però és veritat que des del gener hem estat en un moment dramàtic, on la majoria de línies estaven tancades parcialment o total, i ara el que veiem és que la majoria de línies tornen a funcionar correctament, a excepció d'aquelles que estan immerses en obres, l'R3, l'R2 sud al Garraf, l'R8, i que en aquests casos el servei d'autocar normalment és o acaba sent gratuït. Per tant, en aquest sentit ja les gratuïtats s'estan aplicant allà on calen.
16: Pol Méndez, des de l'Associació a favor del transport públic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar en context un dia com avui en el qual es posa fi a aquests 3 mesos de gratuïtat, una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies, crisi que va començar el passat mes de gener per l'accident mortal a Gelida, però també com a conseqüència de les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Durant aquests 3 mesos, els tècnics han inspeccionat uns 700 punts de la xarxa viària, s'han aixecat a 65 dels considerats 90 punts crítics de la xarxa viària i aquest servei s'ha recuperat en el 96%. Per tant, tant Renfe com el govern central com el govern català han decidit que avui serà l'últim dia dels abonaments gratis, així que els usuaris a partir de demà podran comprar ja els títols propis de Renfe o bé els títols integrats.
1: Doncs amb aquestes connexions, Anna, ens ha quedat clara una cosa, que la millor compensació que volen i que poden rebre els viatgers és un transport de qualitat. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat al 03", més d'un miler de treballadores de les escoles bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
18: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
10: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
19: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants, perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
20: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
21: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
10: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu nadó, el seu fill, juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta tampoc la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que recullen testimonis que tractava el fill de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. Deu minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita a Blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur el triomf.
22: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu, l'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
23: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió.

0: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
1: I avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina, que també es disputa a Coimbra, amb el Vila-sana com a únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions.

0: Avui obrim la plana de cultura parlant-vos de l'auditori que busca, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
1: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents: una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Mogló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
2: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
1: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
0: I compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana a Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte, tal com explica la modista Rosa Rubió, que en confecciona des de fa temps. Hi ha parlat la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
3: Compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte.
4: Tècnicament són molt complicats. El que estem intentant quan fem un vestit modernista és simplificar-lo molt. Tenien tècniques antigues, portaven cotilla, portaven molta roba interior, les peces tenen forros, tenen varilles, i són molt complicats. I els homes anaven amb roba de sastreria, amb la qual tampoc és una peça molt fàcil d'imitar.
3: La part positiva és que la moda modernista permet que tothom trobi el seu estil.
4: Llavors és una època molt bonica per treballar a nivell indumentària, perquè dins de tot el que feien pots triar la silueta que més encaixa amb tu. I jo sobretot insisteixo molt en preguntar per què vols aquell vestit, no? Què vols representar amb aquell vestit?
3: Per aquells que vulguin experimentar amb la moda, el Museu Tèxtil ofereix tallers perquè la ciutadania aprengui a confeccionar els seus vestits modernistes.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida a la calma i el missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i de Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. En parlarem tot seguit amb la llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, la Mercedes Guerrero. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i encara trams de velocitat reduïda. Sigui com sigui, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
2: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets del govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc, la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. Com cada divendres, també farem avui un cop d'ull a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema de la setmana destaca Les ovelles detectives d'Emma Thompson i Hugh Jackman, que protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Yo no moriré de amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol, us ho dèiem ara en titulars, llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge, doncs, es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens en dona tots els detalls la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria von Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: Una altra de les notícies que avui us estem destacant en titulars és que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. Volem entendre què pot significar aquest model i fins on pot transformar la prevenció i l'atenció. Per això parlem ara amb Mercedes Guerrero, que és llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de Barcelona. Senyora Guerrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia.
1: Ho dèiem, Suara, baixa la vigilància de les ITS, de les infeccions de transmissió sexual, fins als 12 anys. És un canvi important, aquest. Què ens indica aquesta mesura sobre la realitat sexual dels nostres adolescents?
9: El que ens indica és que s'hem d'adaptar, el sistema sanitari s'està adaptant a lo que són les pràctiques que ja estan molt evidenciades des dels últims anys pels diferents estudis que s'han fet. Al final és adaptar-nos a la necessitat de la població. I el que estem fent és una pregunta dintre de la confiança que té el pediatre en aquestes persones en la revisió dels 12 anys.
1: Parlem de clamídia i de gonorrea que s'han disparat entre aquests joves i entre aquests adolescents. Què està fallant en la prevenció? Parlem de preservatiu, de conductes de risc, de les xarxes socials. Les noves generacions donen la impressió, em dona la impressió i em puc estar equivocant, que estan fent passos enrere en l'autoprotecció. I per què?
9: Bueno, la societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys, al final, ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan acabem, fins quan morim, i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant a la gent quan, des del començament, no? Des de que creix.
1: Doncs
9: a 12 anys anirem tant.
1: Doncs Mercedes Guerrero, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que ens hagi explicat una mica per què passa tot això, per què han canviat aquests paràmetres de la nostra joventut. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
9: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui es posa posa en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa Lleó XIV farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica de Jordi Casino.
10: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
10: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i que també ho és de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, recordareu, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
14: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Qui ha volgut valorar aquesta fi de la gratuïtat és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El seu portaveu, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
2: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
1: I una altra de les notícies que avui us estem destacant és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: I quan són 9:15, ens n'anem cap a Girona, perquè ja ho tenen gairebé tot a punt per una nova edició del Temps de Flors, que arrenca demà, amb 141 projectes florals. Veïns, comerços i restauradors respiren alleugerits després de la fi del conflicte laboral que amenaçava amb mantenir la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries durant aquest esdeveniment. Us recordareu, finalment la plantilla de l'empresa Girona Més Neta ha avalat per majoria el preacord assolit entre el comitè d'empresa i la direcció. Per saber, doncs, com es viuen aquestes hores prèvies al Temps de Flors, connectem amb els companys de Televisió de Girona, amb en Marc Guibes i amb en Bru Ortega. Bon dia, Bru, tot a punt, suposo, no?
15: Molt bon dia, doncs sí, tot a punt ja des d'aquí, des de la ciutat de Girona, amb ganes de que arribi aquest Temps de Flors, una nova edició, un nou any, i això no para mai, això no s'atura. Les flors sempre, cada any, any rere any, segueixen arribant aquí a Girona i atrauen milers de turistes, milers de gent que s'acosten aquí per veure explícitament tota aquesta mostra floral que estarà disponible fins al 17 de maig. No me vull allargar molt, no us vull fer spoilers, perquè tenim aquí al nostre costat a la vicealcaldessa, la Gemma Geis, per parlar-ne amb més detall de tot plegat. Gemma Geis, molt bon dia.
16: Bon dia.
15: Bon dia, Gemma. M'imagino que amb moltíssimes ganes, una nova edició, un nou any de Temps de Flors, com bé he dit jo. Com es presenta?
16: Bé, es presenta amb 113 espais, que hi ha 141 projectes per poder visitar. Es presenta també amb aquest espai que han fet flors de nit, doncs, els gironins per fer vespreig amb concerts, doncs, hi ha les instal·lacions sobretot a la part dels jardins de les Alemanys, aquest entorn, i es presenta també amb unes escales de la catedral dedicades a l'any Gaudí, i amb un espai també a la plaça Natàlia Molero dedicat al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, per tant també aquesta mirada de Pau, de catalanitat i de ser presents al món.
15: Aquestes són una mica les novetats, no?, d'aquesta nova.
16: Bé, també s'han extès, doncs, aquest any als barris, doncs, el Pont Major per primera vegada participa en Temps de Flors i per tant, doncs, sempre dic que és una expressió. Ara veiem passar aquí cotxes amb voluntàries amb caixes de flors, i Temps de Flors és possible perquè hi ha voluntàries de la mà de l'Associació d'Amics de Temps de Flors, que el que fan és crear un projecte, compartir-lo des del voluntariat i neixen aquestes flors a tota la ciutat de Girona.
15: Saps que nosaltres els periodistes sempre som molt quisquillosos amb el tema de les dades. Quin impacte econòmic suposa això i quanta gent preveieu a Girona aquí?
16: L'impacte econòmic sempre és difícil, no? Però en terme de 5-6 milions d'euros jo estic segur que és el mínim que segur que podem justificar, perquè no m'agrada fer volar coloms, m'agrada ser ordenada i dir les coses que em crec que són, i aquest que és un impacte habitual, diguem-ne, no? Llavors l'entorn de visitants solen estar l'entorn de 350.000, 400.000, a vegades en funció de l'any, 410.000, però crec que no és tant, no hem de valorar-ho tant en funció del nombre de visitants que ve, sinó nombre de la qualitat. Aquest any també vam esponjar molt bé les instal·lacions, i aquest any hi ha una altra novetat important que també té ara molt amb la fluidesa, que és que per primera vegada hi haurà quatre ponts engalanats al mateix temps a la ciutat de Girona. La veritat és que l'àrea de promoció no ens consta en dades de que això s'hagués fet mai abans, i per tant també crec que pot ajudar, doncs, a veure una imatge dels quatre ponts engalanats a la ciutat de Girona, els d'aquesta part d'aquí.
15: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i desitjar-te molta sort al llarg d'aquests dies. Esperem que el temps també acompanyi.
16: I si plou una mica tampoc passa res, que regarà molt bé les flors. Moltíssimes gràcies.
15: I això és tot des d'aquí de la ciutat de Girona, tot a punt. Demà el tret de sortida oficial fins al dia 17 de maig. Ja ho veuen, la vaga d'escombraria s'ha acabat. La Girona més neta, podríem dir, preparada i florida ja per atendre aquesta nova edició. No s'ho poden perdre. Aquí la ciutat de Girona hi haurà espai per tothom. Hi haurà espai per tothom, sempre n'hi ha, i no s'ho perdin, perquè això serà una autèntica meravella com any rere any aquí a Girona.
1: Música. I el que tampoc us podeu perdre és la crònica esportiva que ens porta cada dia la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
17: Bon dia.
1: Escolta'm, que som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric.
17: És que està interessantíssima l'actualitat esportiva. El Barça pot ser campió diumenge davant el Real Madrid. Una situació, la de guanyar el títol contra l'altern rival, que no s'ha donat mai abans. El Barça en té prou amb un empat per ser campió en un clàssic que tornarà al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Pel que fa a Rafinha, podria tornar a disposar de minuts, podria reaparèixer després de més d'un mes de baixa. Els de Flick encadenen 10 victòries a la Lliga i afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
18: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
17: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Més futbol, avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i la M Lleida se citen a la final que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop després d'haver-lo aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciencs s'estrena a la final. El duel arrencarà a 6:15 i serà d'entrada gratuïta. L'Espart Girona va perdre per la mínima 67-66 davant el València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Fins i tot l'Uni va tenir l'opció de guanyar sobre la botzina amb un llançament de Koulibaly que va anotar 16 punts. Diumenge les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar Fontajau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però amb pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
19: Orgulloso porque se adaptan y quieren y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni a árbitros ni a jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
17: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb 2 gols de Marc Grau a la pròrroga, quan només faltava 1 minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà l'accés a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
20: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja a descansar i a pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tot hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra.
17: També a Coimbra, on es disputa aquesta fase final, avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina. El Vila-sana és l'únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. La capitana del Vila-sana, Maria Porta, creu que arriben en el millor moment.
21: Ja teníem ganes d'arribar i amb ganes de que sigui demà i del partit que tenim per endavant, i crec que arribem en un molt bon moment, crec que l'equip està molt motivat i que en té moltes ganes, crec que l'equip ha anat de menys a més, cada dia estem millor i crec que ara doncs, és quan estem al millor moment i al final bueno, són competicions que tothom té ganes de jugar.
17: Vale. Doncs el Vila-sana, que pot ser campió d'Europa aquest cap de setmana, també el Barça, i a més en futbol campions de Lliga, dilluns, a veure si t'explico uns quants campions.
1: Va, aviam si és veritat.
17: Vinga.
1: Gràcies, Cristina, bon cap de setmana.
17: Bé. Igualment.
1: I ara toca apropar-se a les estrenes de cinema, i ho fem, com cada divendres, amb en David Navarro.
22: Si
5: la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
6: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
22: Soc una ovella detectiva i de les bones!
23: Que viene después del miércoles.
24: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
25: Me voy.
26: Pero si acabas de llegar.
6: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
27: Clau!
28: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
29: Descuida. No lo harás.
6: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
28: Que empiece el espectáculo.
30: Get over here!
1: Doncs amb el cinema posem punt i final a Notícies en Xarxa d'avui divendres. Res més, que vagi molt bé el dia, que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns ben descansats a partir de les 7 del matí. Que vagi bé, gràcies per l'atenció.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, una avaria a la 2 a Sant Vicenç dels Horts deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga també a donar pas alternatiu. A banda de retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i, finalment, a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments encara els trens que circulen entre Cambrils Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer, en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament, volíem dir, previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no tracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà, per tant, cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut encara més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com ara integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit avui a la xarxa l'Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Guadi avui a la xarxa.
2: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
1: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
0: Notícies en xarxa. If you really want...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes, només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 8 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: S'obren les preinscripcions a l'Escola Bressol als Fesolets per al curs vinent. L'Ajuntament tanca una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de control de corriol cama negra. El grup excursionista magratenc organitza una nova jornada de portes obertes aquest dissabte. L'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camproví aquest dissabte. Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite. Aquest divendres s'ha obert el termini de preinscripcions per al curs 2026-2027 de la Llar d'Infants Municipal als Fesolets. Les famílies interessades poden presentar la sol·licitud fins al 22 de maig. El tràmit es pot fer de manera presencial al centre amb cita prèvia o bé telemàticament a través del correu electrònic ebalsfesolets@eulen.com. Per demanar hora es pot contactar per correu o al telèfon 651-136-481. Entre la documentació necessària que es demana hi ha el formulari de preinscripció omplert, el llibre de família o certificat de naixement, el DNI del tutor o tutora i el volant de convivència si cal. Pel que fa al calendari, la llista provisional de les sol·licituds amb la puntuació provisional es publicarà el 29 de maig i la llista definitiva d'admesos el 13 de juny. La matrícula es formalitzarà entre el 16 i el 30 de juny. També es poden presentat documents que acreditin criteris de prioritat, com ara ser família nombrosa o monoparental. Entre els altres criteris de prioritat destaquen la proximitat del domicili o del lloc de treball i l'existència de germans ja escolaritzats al centre.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Una part de la platja de Malgrat Centre ha quedat delimitada aquest divendres després de detectar-s'hi una posta d'ous de corriol cama negra. El tancament s'ha instal·lat a primera hora del matí a la zona situada entre els carrers de Mar i Mallorca, seguint el protocol establert per la Generalitat. L'actuació arriba després que els agents rurals alertessin durant la nit de la presència d'aquest niu en aquest tram del litoral. L'objectiu és garantir la protecció d'aquesta espècie especialment vulnerable durant l'època de nidificació. El corriol cama negra és un ocell habitual de les platges catalanes, però molt sensible a l'activitat humana. Nidifica directament a la sorra, fet que el fa especialment exposat a la presència de persones, animals domèstics i a la pressió turística. Es tracta d'una espècie protegida, inclosa al catàleg de fauna salvatge de Catalunya. El grup excursionista magratenc celebra la segona jornada de portes obertes de l'any aquest dissabte al local de l'entitat a Can Feliciano. La trobada serà des de les 10 fins a les 2 i durant el matí hi haurà servei de bar amb vermut i també una xocolatada. Els assistents podran provar les instal·lacions, inclòs el rocòdrom, i conèixer les activitats que fa el grup, com per exemple l'escola d'escalada. Aquest acte s'inclou dins de les activitats que el GEM organitza per commemorar el 50è aniversari de l'entitat. El GEM, fundat el 1975, compta actualment amb més de 600 socis i es marca com a objectiu reforçar la base social i atraure públic jove per garantir el relleu generacional.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal de Malgrat acollirà aquest dissabte a les 6 la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Calamonjoi de l'escriptor Francesc Galí. El llibre aprofundeix en la vida de l'escriptora Zenòbia Camproví, una figura clau de la cultura del primer terç del segle XX, coneguda per la seva tasca literària i empresària, així com per la seva relació amb el poeta i premi Nobel Juan Ramón Jiménez. Segons ha explicat l'autor en una entrevista on a Malgrat, el projecte neix d'una motivació familiar. De fet, Galí conserva correspondència entre Camproví i la seva àvia, fet que li ha permès accedir a documents inèdits. De fet, entre aquests destaca una carta escrita el 19 d'agost de 1936, poc abans de l'exili, en què Camproví demana ajuda a l'àvia de Francesc Galí per fer-se càrrec d'un grup de nens afectats per la guerra. Escoltem l'entrevista. Bé, aquest cap de setmana es presenta el llibre sobre Zenòbia Camproví i Calamonjoi. Es farà dissabte a l'Arxiu Municipal. L'obra l'escriu l'escriptor Francesc Galí, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Bona tarda, Francesc.
2: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, per què vas iniciar i decidir escriure un llibre sobre Zenòbia Camprubí?
2: Bé, per una qüestió familiar, diria. És a dir, Zenòbia Camprubí, que com tots sabem va ser la dona de Juan Ramón Jiménez, era la cosina germana de la meva àvia Josefina. Llavors, elles dos van tenir moltíssima relació durant abans de la guerra. Jo tenia unes cartes de correspondència entre elles dues, i a partir d'aquestes cartes i de la història familiar, doncs aquí va sortir la idea d'escriure aquest llibre.
0: Uh-huh. Què ens pots explicar de Zenòbia Camprubí, de la seva vida, com era? Què ens pots explicar?
2: Bueno, Zenòbia Camprubí va ser, diríem, una figura capdal de la primera etapa del segle XX, no? Ja sabem que va ser escriptora, traductora, empresària, vull dir, té molta història. Ella, com a trets fonamentals, no? Ella, tot i que va néixer a Catalunya, va néixer aquí, a Malgrat, no? Però quan tenia 12 o 13 anys va viatjar a Estats Units, va anar a viure 6 o 7 anys als Estats Units, o sigui que la seva formació més forta la va fer a Nova York, en les millors escoles d'aquella època. Llavors ella retorna amb 20-21 anys aquí a Espanya, i bueno, i llavors a partir d'aquí ella entra en contacte amb la intel·lectualitat del món espanyol, no? I bé, així coneix a Juan Ramon, es casen, ella va ser, com a trets fonamentals, per dir coses importants, ella va crear el primer club feminista d'Espanya, el Liceum a Madrid, va tenir una botiga d'art a Madrid, que es deia Arte Espanyol, Arte Popular Espanyol, que el que feia és recórrer Espanya buscant els millors artesans. Llavors ella tenia una botiga, aquesta botiga a Madrid, i també venia a Estats Units a clients selectes que tenien, tot això fins a l'any 36, que s'han d'exiliar, no?
0: Mm-hmm. Molt bé. D'aquestes cartes que dius que va recuperar, que de Zenòbia Camprubí, que enviava doncs al teu familiar, què s'explicaven? Sí. Què hi havia en aquestes cartes? Què s'explicava?
2: Home, hi ha una cosa... la Zenòbia va escriure més de 5.000 cartes a la seva vida, no? Jo en tenia 4. Uh-huh. Però resulta, i això és l'important, és que una d'aquestes 4, que era inèdita, una d'aquestes 4 és la darrera carta que Zenòbia Camprubí escriu d'Espanya abans d'exiliar-se. Uh-huh. El 19 d'agost del 36. El 19 d'agost del 36. El mateix dia, a més, que maten a Federico García Lorca, no? Llavors, en aquesta carta, la Zenòbia el que fa és demanar-li que es quedi la meva àvia, perquè la meva àvia en aquells temps vivia a Madrid amb el seu marit, amb el meu avi, i llavors li demana que es quedi amb 12 nens, ell, amb 12 nens de la guerra. Ells havien creat com un pensionat per nens orfes o nens que els seus pares havien marxat a la guerra. Llavors, amb aquesta carta li diu que ella ha de marxar d'Espanya i que, sisplau, se'n faci càrrec d'aquests 12 nens.
0: Ostres, i la teva àvia es va fer càrrec dels nens?
2: Sí, la meva àvia es va fer càrrec dels nens.
0: Ostres.
2: I tinc diverses cartes, sí, tinc diverses cartes que ella li va, quan arriben a París li envia diners, quan arriba a Nova York li envia diners, però i finalment aquests nens van anar a parar amb cases d'acollida, em sembla que primer a Madrid i després a València.
0: Sí, ostres, sí. Déu-n'hi-do. L'obra també fa referència no només a Juan Ramón Jiménez, que era la seva parella, sinó també a altres figures conegudes, com per exemple Ferran Adrià o també la il·lustradora Marga Gil Roisset. Què s'explica? Per què apareixen aquestes figures en el llibre?
2: Bé, perquè aquí hi ha una d'altres coincidències, diguem. O sigui, la família de Zenòbia Camprubí, o sigui, el llibre explica la història de tres germans, no? De Félix Camprubí, Raimundo Camprubí, que era el pare de la Zenòbia, i José Camprubí, que era el meu besavi, no? Són tres germans, i el Félix Camprubí va comprar una casa a Cala Montjoi, tocant del famós restaurant El Bulli, no? I aquesta casa va ser, quan ell va morir, va ser copropietària la meva família i la família de la Zenòbia, no? I la Zenòbia va estar a l'estiu de 1910 i 1911 a Cala Montjoi, no? Llavors, doncs, explico la connexió de Zenòbia amb Cala Montjoi, però també aprofito el llibre per explicar què ha passat amb aquest indret, amb aquesta cala, que ja han passat coses tan extraordinàries com que fos la casa de la dona d'un premi Nobel, com que hi hagués el millor restaurant del món, com que hi haguessin dos masos molt importants, és a dir, faig un repàs una mica a el que ha passat també a la cala, no?
0: Uh-huh. Molt bé, i després d'aquesta obra, quin és el teu pròxim projecte pensat?
2: Bueno, mira, dos coses. O sigui, el projecte anterior és un llibre que es diu L'Empordà Elèctric, que és un llibre que recupera la moguda musical dels 80 a l'Empordà i a les comarques gironines, no? Que ha funcionat molt bé i estem molt contents, i gràcies a... Bueno, gràcies a aquest llibre he pogut fer aquest de la Zenòbia, no? I ara estic treballant amb un altre, que, bueno, que estic treballant amb la biografia d'una pianista que té 89 anys, que es diu Carme Vilà, i que ha sigut una de les pianistes més importants d'aquest país, és l'única pianista que ha tingut el Premi Schubert a Viena, i és una mica la connexió entre el segle XIX i el segle XXI, no? Ara estic treballant amb aquesta obra.
0: Per què t'interessa, això ja és a nivell personal, per què t'interessa escriure biografia sobre personatges d'època?
2: Val. No són ben bé... Bueno, són biografies, però no són biografies acadèmiques. O sigui, jo utilizo un... És a dir, no hi ha peus de pàgina. Jo utilizo un estil molt periodístic, uh-huh. Relato converses... I el que m'interessa és molt la figura, com la que és de la Zenòbia, però m'interessa també molt més també tot el seu entorn, no? Tot el que succeïa al voltant de la Zenòbia o al voltant de la Carme Vilà, que l'estic escrivint aquesta... O sigui, m'interessa tant la figura principal com les històries paral·leles que hi ha al voltant, no?
0: Molt bé. Una pregunta. De la Zenòbia Camproví, va escriure... obra... O sigui, perquè estava casat amb Juan Ramón Jiménez, que també era poeta, exacte. I... Hi havia obres de Juan Ramón Jiménez que realment eren de Zenòbia o no?
2: O... Al revés.
0: Al revés.
2: Estudia al revés.
0: Uh-huh.
2: Sí, Zenòbia Camproví es va fer molt famosa, per les traduccions que va fer de Tagore.
0: Uh-huh.
2: De Tagore, sí, que era premi Nobel també a la Índia, al castellà, no? Aquestes traduccions van tenir molt d'èxit. Va ser la que va donar a conèixer Tagore a nivell espanyol. Però les traduccions aquestes les feien a quatre mans. És a dir, la Zenòbia traduïa de l'inglès, traduïa al castellà, però Juan Ramón li donava el toc poètic a la traducció, no? O sigui, si algú uh-huh. és una mica entès amb Juan Ramón i llegeix les traduccions de la Zenòbia del Tagore, veurà aquesta connexió, no?, entre Juan Ramón i Tagore.
0: Sí, va, o sigui, que treballaven molt, molt junts, tant els
2: sí,
0: artistes.
2: Sí.
0: Val.
2: Això ho van fer pràcticament a quatre mans, no? I això els va unir molt, eh? Això, totes les traduccions del Tagore els va unir molt, moltíssim.
0: Molt bé, era una curiositat. Bé, doncs, Francesc Galí, escriptor d'aquest llibre de Zenòbia Camproví, gràcies per atendre'ns avui aquí a Ona Malgrat i esperem que aquesta presentació sigui tot un èxit. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Més notícies, més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, FEM 15 i FEM 19 i de la Copa Elit jugaran a hoquei entre avui diumenge a Malgrat, a Tordera, Planes, Lloret i Maçanet de la Selva. Els equips, els 8 millors classificats d'arreu de Catalunya de cada categoria lluitaran per proclamar-se campions de Catalunya. Paral·lelament es disputarà la Copa Elit de les categories a la B, juvenil. Es tracta d'una fase final per a aquells equips que han estat a un pas de classificar-se per al quadre principal del campionat de Catalunya. A Malgrat, els partits han començat a jugar-se aquest matí al pavelló municipal d'Esports de l'Avinguda Tarragona. Miquel Àngel Ruiz, regidor d'Esports, s'ha mostrat orgullós que el municipi pugui acollir aquest esdeveniment esportiu. Ruiz, que també ha agraït l'esforç del Club Patí Malgrat, ha recordat que el malgratenc Nil Vergel és un dels jugadors que competirà als campionats de Catalunya i que ho farà amb el Barça.
3: Orgullosos com a malgratenc de poder inquibir aquest campionat. També gràcies al Club Patí Malgrat, amb l'esforç que ha fet per poder ser seu fa dos anys, amb les reunions que vam tenir tant amb el club com a la federació. I bueno, és això, veurem hockey del bo, però a nivell base. És el futur de l'hoquei català. Entre tots els equips hi ha un malgratenc, tot s'ha de dir, que ara jugarà després de la tarda, jugarà aquí, hi ha un malgratenc que juga al Barça, que és el Nil Vergel, i bueno, ja dic, com a regidor d'esports, és un orgull tenir aquests campionats aquí a Malgrat.
0: Ruiz també ha detallat que un 80% dels equips i de les famílies dels jugadors s'allotgen en 3 hotels de Malgrat aquests dies.
3: Tenim 3 hotels on estan el 80% dels equips allotjats a Malgrat. I molts de pares també. Vull dir que això és la part de darrere d'un campionat, quan l'ocupació hotelera, i com està el pavelló de gent i com està tota aquesta zona. Jo vaig a reivindicar una cosa, que és la comarca de la Selva Marítima, vale? Que som uns privilegiats, que a més sempre fem coses molt conjuntes, tant amb Blanes com Lloret, com Tordera i Maçanet, doncs això és molt difícil trobar a altres zones de Catalunya que tan a prop hi hagin 4 o 5 pobles amb nivell hockey que es pugui realitzar.
0: L'Ajuntament de Malgrat i la Federació Catalana de Patinatge tenen un acord signat per tal que el municipi sigui seu d'aquestes finals també l'any vinent.

0: Moment de destacar la situació meteorològica al nostre municipi de la mà del nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza aquest divendres un taller de jocs de taula amb l'associació 1 de 10. La sessió és oberta a participants a partir de 12 anys i començarà a les 6 de la tarda. No cal fer inscripció prèvia. Aquest vespre el Cine Club Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hain, dirigida per Kazuder Ben Hania, a partir de 9:45 de la nit al Centre Cultural. Marxem a dissabte perquè el grup excursionista Magretenc organitza una jornada de portes obertes des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Hi haurà servei de bar amb vermut i també xocolatada. També dissabte l'Arxiu Municipal organitza la presentació Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi amb la presència del seu autor Francesc Galí. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
4: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
3: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
5: Soc una ovella detectiva i de les bones.
6: Que viene después del miércoles.
7: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
8: Me voy.
9: Pero si acabas de llegar.
3: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
10: Clau!
11: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
12: Descuida. No lo harás.
3: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
13: Que empiece el espectáculo.
14: Get over here!

0: Repassem els titulars del dia. S'obren les preinscripcions de l'escola Bressol, els Fesolets, per al curs vinent. L'Ajuntament tanca una part de la platja de Malgrat, centre per protegir un niu de corriol camanegre. El grup excursionista magratenc organitza una nova jornada de portes obertes aquest dissabte. L'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camprubí aquest dissabte. Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite. Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dilluns a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, 107.4. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen Junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
1: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
1: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent del qual no tothom n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, seria lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
1: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
1: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
4: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
8: Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van tallant el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Terrabastall polític per reinfiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
11: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
10: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
12: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataquen aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
10: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
10: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
10: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
14: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser, doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
4: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
16: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
15: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
1: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
17: Hola Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
17: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
17: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
19: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
20: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
21: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
20: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
4: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
3: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
2: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
5: Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
6: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
5: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
2: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
7: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
8: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
7: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
2: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
9: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
2: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
9: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
2: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
2: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
2: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una 30ena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer
15: conèixer un cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
16: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I de fet, en les darreres obres apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
15: L'exposició Cuixart, natura, mite i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
17: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats al clàssic més esperat dels últims anys. Suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
18: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem ocasions per guanyar el partit.
17: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui el Centre d'Esports Sabadell, segon classificat del grup, segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
19: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
20: Ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
19: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
17: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 2:15 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica. I pendents de la Copa de la Reina del CAC7 Granollers.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació actualitzada. Fins ara.

El grup excursionista magretenc organitza una nova jornada de portes obertes aquest dissabte. L'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camproví aquest dissabte. Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen Junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundent s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
1: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
1: S'acaba la gratuïtat al Servei Ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fet del qual no tothom encara n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
1: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
1: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
4: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
1: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
8: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de 2 futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga

0: una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van tenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
5: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
6: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
7: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
4: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
8: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
4: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
4: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
9: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
4: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
10: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
12: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
11: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
13: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
14: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
15: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
16: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
13: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
17: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
13: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
18: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
3: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés als diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguiu veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant 2 setmanes compartiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble, per una banda que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa. Una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
25: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet
0: com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
2: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, i estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
0: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
18: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 9 de juny.
18: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
6: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
5: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa, la Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
7: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
4: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
8: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a foc.
4: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada s'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic, pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit el Barça al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
10: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts de dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
9: I avui a 9:15 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
12: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Anem a quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
9: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a 6:15 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol. La lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 12:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 10:45 de la nit hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos, i l'Escala visita Irún. Per cert, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tenis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet la prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també viatjava, per cert, un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració dels Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen, junts també, que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents han estat els diputats d'Esquerra i la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic. I va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles.
1: Els sindicats convocants a les vagues educatives hi afegeixen i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades filtracions i infiltracions de Mossos en aquesta assemblea de treballadors que, si es confirmen, han considerat que s'han de produir cessaments i assumpcions de responsabilitats. Per cert, que els Mossos d'Esquadra, en un comunicat, han recordat que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i també social. Més qüestions. Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors que arrenca aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. La mostra floral s'estendrà de demà 9 fins al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri Vell acolliran muntatges de forma simultània. I pendents també del Barça-Madrid, el clàssic que podria suposar el Barça ser campió de Lliga. Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre dos jugadors que seran, recordem-ho, sancionats.
4: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresma.
5: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 8 de maig de 2026. La policia local de Mataró és la primera a adoptar un software amb intel·ligència artificial que integra en un sol entorn imatges i dades per millorar la presa de decisions. Mar Tres Serres. Bé, doncs aquest software es tracta d'una prova pilot que s'allargarà 3 mesos i que per tant ja s'utilitzarà durant la pròxima Festa de les Santes. Més qüestions, l'Hospital de Calella estrena la cirurgia robòtica. Sergi Ferrer.
7: La incorporació d'aquesta tecnologia ha estat possible gràcies a un acord de compra conjunta de robots quirúrgics entre 5 hospitals catalans de proximitat amb l'objectiu d'oferir una atenció més moderna i eficient que evita que els pacients s'hagin de desplaçar als grans centres de referència.
4: La Fundació El Maresme vol sumar 60 milions de passes en una nova caminada solidària. Martí Capçada.
8: La Fundació El Maresme convoca la ciutadania maresmenca a una nova activitat solidària el 17 de maig vinent, una iniciativa emmarcada en la commemoració aquest any del 60è aniversari de l'organització.
4: La Biblioteca de Palafolls estrena La Tribu Juganera, un nou espai de joc per a famílies. Melina Morilla.
0: La iniciativa ofereix una selecció de jocs de taula per totes les edats, amb la voluntat de reforçar els vincles familiars a través del temps de qualitat compartit.
4: I Malgrat de Mar acull els campionats a Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite, on a Malgrat.
9: Més d'un miler d'esportistes de les categories a la Vi juvenil, Fem 15 i Fem 19 i de la Copa Elite jugaran a hoquei entre avui diumenge a Malgrat, Tordera, Blanes, Lloret de Mar i Maçanet de la Selva.

0: La policia local de Mataró serà la primera a adoptar un software amb intel·ligència artificial que integra en un sol entorn imatges i dades per millorar la presa de decisions. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, la policia local de Mataró serà la primera de Catalunya a adoptar un nou sistema d'integració d'imatges i dades per mitjà d'un software dotat d'intel·ligència artificial que permetrà generar mapes i assistir en la presa de decisions del cos policial. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà 3 mesos i que, per tant, ja s'utilitzarà durant la pròxima festa de les Santes de Mataró. La tecnologia du per nom Fusus i l'han feta possible a 4 mans la multinacional americana Axon i l'empresa mataronina Alphanet. Com explica l'Ajuntament mataroní, es tracta d'un sistema que interconnecta les imatges captades pels diferents dispositius de vigilància de la policia, que són càmeres de seguretat o càmeres corporals dels agents, amb informació i ho superposa en un sol mapa de dades per mitjà de l'intel·ligència artificial. Aquest mapa resultant serveix no només per tenir situades totes les peces que intervenen en un dispositiu policial, sinó que també és capaç de planificar i de proposar accions. Com explica el periòdico, tot i que la prova ja ha començat, els primers grans esdeveniments on s'aplicarà seran la Fira de Mataró i la Festa Major de les Santes. El nou sistema es va presentar ahir al Tecnocampus en presència de l'alcalde David Bote i de les empreses que hi ha al darrere. Bote va posar en valor que una col·laboració público-privada com aquesta permeti ajudar-se de la tecnologia punta en la protecció dels ciutadans i, a més, va mostrar-se orgullós que Mataró sigui la primera ciutat que adopta aquest sistema.
0: I l'Hospital de Calella estrena la cirurgia robòtica. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la primera cirurgia robòtica de la història de l'Hospital de Calella. La intervenció es va fer el passat 28 d'abril a un pacient del Servei d'Urologia que ha volgut agrair públicament el tracte rebut per part de l'equip mèdic. Per a l'operació es va utilitzar un robot de la companyia xinesa Medbot Microport, una tecnologia que ja funciona en altres hospitals de Catalunya. El sistema permet al cirurgià controlar diversos braços robòtics a través d'una consola i reproduir els moviments de la mà amb gran precisió. A més, ofereix una visió en 3D i ampliada de la zona on s'està intervenint. El cap de la unitat d'urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Josep Maria Prats, assegura que aquesta tecnologia permet fer intervencions menys agressives i més segures per als pacients.
3: En aquest cas ens permet treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots aplicar el moviment del teu canell i a la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, amb la qual la cirurgia és menys agressiva, menys lesiva per pacient i més segura.
2: La Corporació de Salut del Maresme i la Selva destaca que la incorporació de la cirurgia robòtica suposa un pas important en l'atenció quirúrgica amb operacions més precises i menys invasives i recuperacions postoperatòries més ràpides. La inversió pel robot quirúrgic ha estat de 2,5 milions d'euros, aproximadament. La compra s'ha fet conjuntament amb d'altres 4 hospitals catalans més: el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital Universitari d'Igualada, l'Hospital Universitari de Terrassa, i l'Hospital de Mataró.
0: Gràcies, Sergi. La Fundació El Maresme vol sumar 60 milions de passes en una nova caminada solidària. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és. La Fundació El Maresme convoca la ciutadania maresmenca a una nova activitat solidària el 17 de maig vinent, una iniciativa marcada en la commemoració aquest any del 60è aniversari de l'organització. Es tracta d'una caminada on simbòlicament es volen assolir 60 milions de passes, una xifra per la qual, segons s'han calculat, necessiten uns 4.000 participants. Ho faran, com diem, el diumenge 17 de maig, en un matinal al passeig del Callao. Fa uns dies, des de la Fundació, en Sergi Galera ens deia que a aquesta entitat li agrada posar-se reptes amb majúscules.
5: Ens agrada posar-nos reptes. De fet, contínuament estem buscant la manera d'incloure'ns més a la societat, de que se'ns vegi més com a Fundació. Déu-n'hi-do, ja la gent ens coneix molt, la Fundació Maresme és reconeguda en l'àmbit comarcal, però sempre intentem anar un pas més enllà en les nostres propostes. I és per això justament que aquest any com a primera activitat en la que sortirem a la ciutadania de tot el Maresme, farem aquesta caminada el dia 17 de maig al Passeig de Callao, a Mataró, i l'objectiu és aquest, aconseguir aquest repte de 4.000 persones caminant per poder arribar a aquests 60 milions de passes solidàries.
4: La convocatòria contindrà altres reclams, com ara la música en directe o una tòmbola solidària, i també s'hi presentarà oficialment la cançó d'enguany i la flash mob de les dissantes. Ja fa dies que s'han obert les inscripcions, que es poden fer presencialment a les oficines centrals de la Fundació, a l'adreça Muralla dels Genovesos número 12, o les paradetes que planten a les places de Santa Anna i Illa Cristina durant aquest mes de maig, i també per internet al web fundaciomaresme.cat. Hi ha dues modalitats d'inscripció: la de 7 euros amb bossa d'avituallament i pulsera de les dissantes, i la de 14 euros que inclou la samarreta de les dissantes.
0: Seguim avançant. S'amplia la zona verda al barri de Sant Lluís, a Palafolls, per facilitar l'aparcament als veïns. Melina Morilla, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs sí, la policia local ha posat en marxa una mesura per millorar la mobilitat i facilitar l'aparcament als veïns del barri Sant Lluís. Segons les darreres actuacions, s'ha procedit a la reclassificació de l'aparcament al barri, ampliant el número de carrers que compten amb zona verda, que abans eren de zona blava. Concretament, els carrers i avingudes que han passat a ser zona verda ara són les avingudes Ítaca i del Mar, i els carrers Sant Joan i Sant Josep. La finalitat principal d'aquesta transformació és afavorir que els residents tinguin més facilitats per trobar l'estacionament prop dels seus domicilis, tenint en compte que ara ja ve l'estiu. De fet, actualment també s'està valorant aplicar el canvi a la zona verda en 6 carrers més del barri Sant Lluís.
0: Gràcies. I Sant Vicenç de Montalt organitza un taller gratuït de primers auxilis i usa el desfibrilador extern automàtic. Martí Capçada.
4: Així és, l'Ajuntament organitza el pròxim divendres 22 de maig un taller gratuït de primers auxilis i ús del desfibrilador extern automàtic, el DEA. L'activitat es farà de 5 a 8 de la tarda al Centre Cívic El Gorg. Durant la sessió pràctica, els participants aprendran a actuar davant emergències habituals, com ferides, cremades, fractures o aturades cardiorrespiratòries. També treballaran tècniques bàsiques com la reanimació cardiopulmonar, la posició lateral de seguretat i l'actuació de casos en ennuegament. El taller està adreçat a tota la ciutadania i especialment a les persones que tenen cura d'altres persones. L'objectiu és perdre la por davant una emergència i recordar que una actuació ràpida pot arribar a salvar vides. Actualment, Sant Vicenç disposa de 8 desfibriladors repartits en punts estratègics del municipi i un vehicle de la policia local equipat amb DEA.
0: I de Sant Vicenç de Montalt anem a Canet, on neix una nova secció de la colla de Diables, les Bruixes, i es presenten aquest dissabte amb un espectacle especial que s'emmarca dins dels actes al Fefanet, Ràdio Canet.
7: Neix una nova secció de la colla de Diables, les Bruixes, i es presenten aquest dissabte en un espectacle especial que s'emmarca dins dels actes del Fefanet, al Festival Familiar de Canet. La idea és oferir una alternativa als tradicionals correfocs amb una proposta més visual i menys sorollosa. Ja fa temps que des de la colla de Diables de Canet tenien aquesta idea al cap, crear una secció de l'entitat amb una proposta diferent, amb menys impacte sonor. L'objectiu és facilitar la participació de públic que sovint no poden gaudir dels espectacles amb pirotècnia, com ara persones amb sensibilitat auditiva, infants petits o fins i tot animals de companyia. La presentació oficial tindrà lloc demà a les 9 del vespre. L'activitat començarà a l'espai del Neptú del Passeig Marítim i es desenvoluparà en forma de cercavila pels carrers del poble. L'espectacle s'iniciarà, això sí, amb la gran tronada, una gran traca que simbolitzarà l'aparició de les bruixes i donarà el tret de sortida a l'espectacle. A la presentació també hi participen els tabalers i malabars i les colles convidades de Tordera i la Vall Alta.
0: I el tradicional aplec de Sant Ponç arriba dilluns a Tordera, Marc Tresserres.
1: Sí, l'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració de la Comissió de Festes i la Parròquia de Tordera, fan oficial el programa d'una de les celebracions més apreciades pels torderencs i torderenques. La tradicional Diada de Sant Ponç, que serà, com sempre, l'11 de maig, es manté amb èxit a l'entorn de l'ermita torderenca i, com dèiem, serà el pròxim dilluns. A 2:15 començaran les activitats amb la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la Parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita amb l'acompanyament de la colla de geganters i grallers de Tordera. I al finalitzar es farà el cant de goig. Escoltem el regidor de festes, Aniol Canals, sobre l'aplec.
8: És un aplec que tothom espera, que tothom té ganes de celebrar i que no esperes. Aviam quines novetats sabem aquest any, sinó que el que vols és fer poble i anar a gaudir de l'aplec. Llavors el que fem és fer realitat un any més aquest aplec, que es pugui celebrar i fer-ho tot possible.
1: Continuant amb la programació, a les dues del migdia tindrà la mítica rosada popular preparada amb prop de 200 quilos d'arròs perquè la puguin tastar fins a 2.000 persones. La comissió de festes recorda que l'arròs és limitat a la capacitat de la paella i recomana a tots els assistents dur més menjar per si de cas. Ja a la tarda, a partir de les 5, jocs infantils a l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona als més petits i després sardanes a càrrec de la cobla marinada. Des de l'organització i l'Ajuntament recorden que no està permès fer foc al bosc i que totes aquelles persones que vulguin cuinar s'hi han habilitat 5 espais de foc controlat que es podran utilitzar de 3:45 del matí fins a 4:45 de la tarda. Per últim, el consistori recorda que hi haurà un servei continu i gratuït d'autocar per dur gent des del nucli urbà fins a Sant Ponç, que sortirà entre 11:45 i 2:45, i a la tarda entre 5:45 i 6:15 des del Parc de la Sardana. La tornada d'aquest bus serà a les 3, a les 6, a les 7 i a les 8.
0: Gràcies, Marc. I l'Escola Sagrada Família de Caldes Estrac acull pròximament un casal el dia lliure de disposició. Martí Capçada.
4: Així és, Gemma. L'Escola Sagrada Família de Caldetes acollirà el pròxim dilluns 25 de maig un casal destinat als infants, coincidint amb el dia de lliure disposició del calendari escolar. L'activitat es farà de 9 del matí a 3 de la tarda i oferirà una jornada plena de jocs, tallers i activitats dinamitzades perquè els nens i nenes puguin gaudir d'un espai creatiu, educatiu i de lleure durant aquesta jornada no lectiva. La iniciativa compta amb el suport i el finançament del Consell Comarcal del Maresme i està pensada principalment per ajudar les famílies a conciliar durant el dia festiu escolar. Des de l'organització recorden que els infants que es quedin a dinar hauran de portar la seva pròpia carmanyola. Les places són limitades i les inscripcions es podran formalitzar fins al 19 de maig a través del correu electrònic habilitat pel centre.
0: Gràcies, Martí. I a Malgrat de Mar, l'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camprubí aquest dissabte. Ona Malgrat.
9: Així és, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal de Malgrat acollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda la presentació del llibre Zenòbia Camprubí i els secrets de Cala Montjoi de l'escriptor Francesc Galí. El llibre aprofundeix en la vida de l'escriptora magratenca Zenòbia Camprubí, una figura clau de la cultura del primer terç del segle XX, coneguda per la seva tasca literària i empresària, així com la seva relació amb el poeta i premi Nobel Juan Ramón Jiménez. Segons ha explicat l'autor del llibre, el projecte neix d'una motivació familiar. Francesc Galí conserva correspondència entre Camprubí i la seva àvia, fet que li ha permès accedir a documents inèdits. Entre aquests destaca una carta escrita el 19 d'agost de 1936, poc abans de l'exili, en què Camprubí demana ajuda per fer-se càrrec d'un grup de nens afectats per la guerra. L'obra també posa el focus en la seva vinculació amb Cala Montjoi a Roses i inclou referències a figures com el cuiner Ferran Adrià.
0: I en cultura, la gira Mozart Emotions arriba a Calella amb joves talents a la dansa. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: El Cicle Cultural Escena Calella continua amb la seva programació aquest cap de setmana amb una proposta centrada en la dansa i el talent emergent internacional. Mozart Emotions és una de les produccions del programa d'alt rendiment en dansa, un projecte formatiu adreçat a joves d'arreu del món que reben una preparació intensiva en dansa clàssica i contemporània amb professionals i coreògrafs de prestigi. L'espectacle està inspirat en fragments de composicions de Wolfgang Amadeus Mozart i, segons el llibret, busca crear una atmosfera captivadora i plena d'emoció, endinsant l'espectador en un univers de sentiments i sensacions. La proposta està dirigida pel coreògraf Williams Castro i combina formació i escenari en una mateixa experiència artística. Les entrades es poden comprar a través del portal entrepolis.com i també a la taquilla de la Sala Mozart de Calella el mateix dia, una hora abans de l'inici de la funció.
0: I encara en cultura arriba una nova edició del Fefanet, el festival familiar de Canet de Mar, en Ràdio Canet.
7: Arriba una nova edició del Fefanet, el Festival Familiar de Canet. Des d'avui i fins diumenge, Canet de Mar s'omplirà d'espectacles familiars per totes les edats i gustos, música, dansa, clown i teatre. En total són 12 espais escampats per Canet amb 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. El regidor de Cultura, Emili Sánchez, insisteix que aquest festival neix amb la voluntat d'obrir Canet a la resta del territori català.
10: No és només per la gent de Canet, és per tota la gent de la comarca, perquè en el fons la intenció sempre doncs, és vendre al poble, que Canet doncs, tingui aquesta imatge de poble doncs, on la cultura traspua per les parets i per qualsevol racó.
7: La inauguració del festival aquesta tarda serà amb la companyia de joves del Centro i Xaranga Màgic, i l'espectacle inaugural és Home amb Chris Clown. De cara dissabte, cal destacar la proposta escènica La Caixeta de la companyia Oloqué i Pinocchio de la companyia Roseland Musical. De cara a diumenge, dos dels plats forts són l'espectacle itinerant Transhumància de la companyia Chip Chap i el teatre per nadons Nayar.
0: I la Biblioteca de Palafolls estrena La Tribu Juganera, un nou espai de joc per a famílies. Melina.
6: Aquest divendres, la sala infantil de la biblioteca es transforma per acollir aquesta nova proposta setmanal, La Tribu Juganera. Una activitat que començarà aquest divendres i que es farà cada setmana de 5 a 7 de la tarda i que vol convertir aquest espai en un punt de joc obert on grans i petits puguin gaudir plegats. La iniciativa neix amb l'objectiu de crear un punt de trobada acollidor dins del municipi on les famílies puguin compartir temps de qualitat. A través d'una selecció de diferents jocs de taula i propostes variades es busca no només descobrir noves maneres de divertir-se, sinó també reforçar els vincles familiars a través de l'experiència compartida del joc. Des de la biblioteca han informat que no cal fer inscripció prèvia per participar-hi. Els interessats només s'han d'apropar a la sala infantil en l'horari previst i deixar-se portar per la diversió i la varietat de jocs.
0: Gràcies. I a Tordera, la nostra dansa organitza demà una xerrada amb el constructor de tenores i tibles Miquel Puig de Llívol, Marc Tresserres.
1: Així és, l'entitat continua de celebració amb motiu del 50è aniversari i per demà hi haurà aquesta conferència de la fusta del ginjoler i de la sèrie Inox a la tenora, a càrrec del mataroní Construcció de Tenores i Tibles Miquel Puig de Llívol i Busquer. Puig de Llívol és un dels pocs constructors de tenores i de tibles que avui dia hi ha actiu a Catalunya. Ens amplia detalls Maria Vilageliu, que és el president de la nostra dansa.
11: Diguem-ne que aquest home, especialista en fer tenores, tibles i flautes barroques, segueix en el seu taller per aconseguir aquests instruments. Un ofici que, com sabeu, doncs està a baixa i s'està perdent. En tot cas, tindrem una oportunitat de viure de primera mà doncs el missatge, l'experiència d'un home que s'ha dedicat doncs, tota la vida, o almenys bona part d'ella, a la construcció d'aquests instruments.
1: Justament el mateix constructor explicava en el programa Això és Cultura de Ràdio Tordera aquesta setmana que afronta la xerrada com un col·loqui on tothom hi pugui preguntar.
12: No tinc res preparat. No, perquè hi ha una cosa molt important aquí. Com que és tipus col·loqui, la gent preguntarà.
13: Ah, molt bé.
12: Llavors, si tu preguntes, si tu et fas un guió per dir d'una manera, a veure, millor pregunto una cosa que no està, que tu no la tens. Ja tot és virtual, tota la conferència. En canvi, si va sobre la marxa i ja va sortint, ja tinc prou experiència molts anys de no fer cap guió enlloc. I mira que n'he fet de xerrades, eh? Aquesta ja pot ser la número 10 o 12.
1: L'esdeveniment serà demà a 6:45 de la tarda a l'esplai de la gent gran i l'entrada serà gratuïta.
0: I en esports, Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit. Ona Malgrat.
9: Sí, més d'un miler d'esportistes de les categories a la vi, juvenil, fem 15 i fem 19 i de la Copa Elit jugaran a hoquei entre avui diumenge a Malgrat de Mar, Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva. Els equips, els 8 millors classificats d'arreu de Catalunya de cada categoria, lluitaran per proclamar-se campions de Catalunya. Paral·lelament, es disputarà la Copa Elit de les categories a la vi i juvenil. Es tracta d'una fase final per a aquells equips que han estat a un pas de classificar-se per al quadre principal del Campionat de Catalunya. Catalunya. Malgrat els partits han començat a jugar-se aquest matí al pavelló municipal d'Esports, a l'Avinguda de Tarragona, Miquel Àngel Ruiz, regidor d'Esports, s'ha mostrat orgullós que el municipi pugui acollir aquest esdeveniment esportiu. Ruiz, que també ha agraït l'esforç del club Patí Malgrat, ha recordat que el magratenc Nil Vergel és un dels jugadors que competirà als Campionats de Catalunya i que ho farà amb el Barça.
13: Orgullosos com a malgratenc de poder inhibir aquest campionat. També gràcies al club Patí Malgrat amb l'esforç que ha fet per poder ser seu fa dos anys amb les reunions que vam tenir tant amb el club com a la federació. I bueno, és això, veurem hockey del bo, però a nivell base. És el futur de l'hoquei català. Entre tots els equips hi ha un malgratenc, tot s'ha de dir, que ara jugarà, després de la tarda jugarà aquí, hi ha un malgratenc que juga al Barça, que és el Nil Vergel, i bueno, ja et dic, com a regidor d'esports, és un orgull tenir aquests campionats aquí a Malgrat.
9: L'Ajuntament de Malgrat i la Federació Catalana de Patinatge tenen un acord signat per tal que el municipi sigui seu d'aquestes finals també l'any vinent.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: De moment continuem aquest migdia amb aquesta presència de núvols baixos. Són núvols poc importants, no han de deixar precipitació, però són núvols que fan que la temperatura ara aquest migdia doncs no sigui tampoc massa elevada. I en conjunt tenim valors que oscil·len entre els 18 i els 19 graus aquí a la comarca. Aquesta tarda s'espera que a primeres hores de la tarda tinguem més estones amb sol, en qualsevol cas sempre en presència de núvols prims, mentre que, com més avanci la tarda, augment novament de la nuvolositat. Tot això amb unes temperatures que avui doncs més o menys seran com les d'ahir, finalment, i amb vent que aquesta tarda ha de bufar com aquest matí, més aviat fluix de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol. De cara a demà dissabte, canvi de temps. Durant el matí ja la nuvolositat serà abundant. De fet, no descartem que durant la matinada es pugui escapar ja alguna goteta de forma aïllada i poc important, però serà a partir de les primeres hores de la tarda, 3:30, 4 aproximadament, quan les pluges guanyaran terreny, guanyaran protagonisme de sud a nord i afectaran, acabaran abraçant a tot el Maresme. De cara al vespre es faran més intermitents, però alhora també amb alguns xàfecs més intensos. I, de fet, aquesta

0: i amb una situació marítima que es mantindria dominada per la maror a marees de mar de fons. Per tant, podem dir que tindrem un cap de setmana amb dues parts diferenciades, amb un dissabte més complicat, amb pluges sobretot a la tarda, i amb un diumenge plenament estable i amb temperatures clarament més altes.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Cap de setmana passat per aigua. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem del Festival de Música Antiga de Tiana amb en Llorenç Blasi i en Pablo Acosta. També avui tenim cinema amb la Mireia González per repassar les estrenes de més destacades de la setmana. Tot això aquí a l'Ona Maresma, només 3 minuts. No marxeu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Doncs va, som i anem amb les xarxes socials, amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda, què ens expliques avui?
3: Doncs avui, primer, com sempre, passem pel Maresme, i és que diverses entitats i també partits polítics s'han sumat al manifest contra la celebració del Festival Neonazi a Santa Susana, i de fet parlàvem aquí a l'Ona Maresme per part dels nostres companys de Calella. Entre les últimes incorporacions hi ha Esquerra Maresme i Regenerem-nos de Premià de Dalt. El manifest l'han impulsat prop de 400 entitats per tal que no se celebri a Santa Susana el festival Chaos in the Sun.
2: Molt bé, Melina, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
3: En clau internacional hem de parlar de la Guàrdia Civil, que ha confiscat la partida de cocaïna més gran del món en un sol cop a l'Atlàntic, 30 tones. Les xifres parlen per si soles, i és que han agafat més de 30 tones, han confiscat més de 30 tones de cocaïna i han detingut un total de 77 persones en dues operacions contra el tràfic de drogues en aigües de l'oceà Atlàntic.

0: Des del Ministeri de l'Interior han subratllat que el decomís de 30 tones al sud de les Canàries és, de fet, la major interceptació de cocaïna de tot el món en un sol cop policial. En roda de premsa per valorar les operacions, el ministre d'Interior s'ha mostrat molt satisfet amb la feina feta. Concretament, parlem del divendres 1 de maig, és a dir, la setmana passada va ser quan la Guàrdia Civil va interceptar a l'Atlàntic, al sud de les Canàries, un vaixell que transportava 1.279 fardells de cocaïna amb un pes de 30,2 tones i valorat en 812 milions d'euros.
1: Molt bé, i el tema curiós del dia?
0: Avui parlem d'economia, concretament de Bizum, perquè ha fet el salt del pagament entre particulars al comerç presencial. A més d'ajustar comptes amb els amics, a partir del 18 de maig es podrà pagar amb Bizum a les botigues i restaurants també a peu de carrer. Fins ara aquest mètode només estava disponible en compres per internet, en l'àmbit professional, i els establiments que l'utilitzaven ho feien de manera informal. Així, ara els consumidors tindran més opcions per pagar els seus tiquets, si bé en un inici només es podia fer pels clients de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell, aquests ja han adaptat els seus sistemes. L'accés per la resta de consumidors serà progressiva fins a finals d'any, quan es preveu que es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. L'ús d'aquest servei ha estat impulsat des de les mateixes administracions comunitàries, perquè totes les transaccions de diners del continent es facin amb sistemes propis.
1: Melina, tu alguna vegada has pagat amb Bizum en una botiga o això encara no es pot fer?
0: De moment no ho he fet, però sí que les típiques paradetes amb fires d'artesania o així, a vegades, quan no porten el mini de tàfon, aquest petitonet per pagar amb el mòbil, sí que han dit, ai, doncs fes-nos un Bizum. I llavors ho he fet.
1: I què et sembla, doncs, ara que es pugui pagar amb aquest nou sistema, doncs, de forma més extensa a les botigues i que es normalitzi, no?, bàsicament?
0: La veritat és que fantàstic, perquè a vegades és allò que no portes efectiu, la targeta, pel que sigui, el wallet del mòbil tampoc et funciona. Llavors agafes el Bizum, a vegades també va només amb un codi, no cal el número de telèfon, l'envies i ala, i ja ho tenen. Per tant, tot el que siguin més facilitats i que òbviament ens ajudin a pagar, doncs millor.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs digue'ns, Melina, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
0: Avui la pregunta del dia va per aquí, més o menys. De moment encara no es pot pagar amb Bizum oficialment, però sí que el que estem preguntant és si els nostres oients acostumen a pagar amb targeta.
1: Molt bé, per tant, amb Bizum no, eh? Preguntem si paguen amb targeta.
0: Així és, si són els típics que van sempre amb la targeta a tot arreu i porten monedes en comptades ocasions, com em pot passar a mi, o si al contrari sempre prefereixen anar amb diners en efectiu pel que pugui passar.
1: Fins i tot hi ha gent que ni la cartera, que va amb el mòbil directament i ja, doncs, ni monedes ni...
0: Jo s'ha de dir que ho faig.
1: Sí, vas amb el mòbil, per pagar?
0: És que a vegades em fa molta mandra haver d'agafar el bolso, el que sigui, o la cartera, llavors vaig amb el mòbil i pago. Hauria de portar diners en efectiu, no vagi a ser que vingui un apagón i em trobi que no tinc diners per pagar res, però sí. De moment no m'hi he acostumat.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, ens escoltem d'aquí una estona, fins ara.
0: Fins ara.

0: I Tiana tornarà a convertir-se aquest mes de maig en un punt de trobada per als amants de la música antiga amb una nova edició del festival Tiana Antiga. Des del 23 de maig fins al 31, el municipi acollirà concerts medievals, renaixentistes i barrocs, activitats familiars i també propostes accessibles per tots els públics. Per parlar de tot plegat ens acompanya avui en Llorenç Blasi i també en Pablo Acosta. Benvinguts a tots dos al programa.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: En primer lloc, us volem preguntar quin és l'esperit o la filosofia que defineix aquest festival, Llorenç.
1: Una mica tal com va néixer. Va néixer per poder difondre el que és la música antiga, interpretada sobretot amb criteris historicistes, i després doncs, amb instruments originals o rèpliques. No? I bàsicament la funció del festival és això, és difondre en directe doncs, la música interpretada amb aquests estils.
0: Uh-huh. Aquest any el festival dedica una atenció especial a Montserrat Torrent. Per què era important retre-li aquest homenatge?
1: És que, clar, es dona la benentesa de que justament enguany, aquell mes d'abril, Montserrat Torrent ha complert la centena. O sigui, té 100 anys i és una dona extraordinària, no solament per haver arribat ja a aquesta edat, sinó perquè ha marcat les pautes de tot el que és la interpretació històrica, ha estat involucrada en reconstruccions d'òrgans històrics, sobretot el de Sant Felip Neri, que és una miqueta la seva culminació, i en fi, perquè ha estat una intèrprete i una guia per tots els organistes del món, vaja, perquè inclús ara encara té llista de concerts arreu d'Europa i encara està assajant una hora cada dia. Per tant, és un exemple i se li ha de retre un homenatge, que per cert la Generalitat també ha contribuït a celebrar aquest any en vida.
0: Uh-huh. I què hi podrem veure dedicat a la seva figura?
1: El que li farem bàsicament és... Bon, hi ha una petita exposició d'on hi ha la seva vida i la seva història i la seva obra. Després també doncs, bueno, hi haurà una petita exposició en el vestíbul de la sala del Benis, que és on es farà tot. I nosaltres el que farem és justament, juntament amb l'Orquestra Barroca Catalana, fer-li un homenatge amb obres d'orgue, que és el seu instrument, no? Uh-huh. I la seva vida. Aleshores, serà una miqueta aquesta l'homenatge que li farem al festival com a festival, i li fem aquest homenatge.
0: Uh-huh. Ara seguim aprofundint en el programa, no? On, doncs, una mica en què es farà i què no, però deixa'm que també us pregunti, perquè avui en dia hi ha molts festivals de música, és una tendència a l'alça, però festivals de música antiga no n'hi ha gaires. De fet, jo només conec aquest de Tiana. Per tant, expliqueu-nos una mica per què el feu, des de quan el feu, poseu-nos en context, Pablo.
2: Doncs, a veure, sí que n'hi ha festivals de música antiga. Sempre als que ens agrada molt la música antiga i ens dediquem a això, sempre ens agradaria que hi hagués més. Però sí que és cert que al voltant de Barcelona no. O sigui, a Barcelona sí que hi ha espais per la música antiga, especialment el festival que organitza l'Auditori, però bueno, al Palau també moltes vegades venen grups especialitzats, però festivals així d'aquest tipus no tenim massa, eh? Per tant, és una molt bona oportunitat, no només per l'àrea de Tiana, sinó també per Barcelona i zones properes, per poder gaudir d'aquest tipus de festival, que no és simplement anar a un auditori, uh-huh, sinó que és una mica algo més, una experiència una mica més, bueno, més profunda, no? De, com ha dit el Llorenç, d'investigar els orígens de la música, la interpretació històrica, els instruments originals, en un ambient una mica més proper, una mica més, no sé com dir-ho, o sigui, més que ens acompanyem entre tots, eh? Uh-huh. És com una cosa més, bueno, un altre esperit que no és el de les grans sales de concert, que sempre això és molt atractiu a aquest nivell. Sí, sí.
0: Hem de destacar també un dels concerts, el sí. Boig de l'Ànima, que serà un dels plats forts d'aquesta edició. Què destacaríeu d'aquesta proposta?
1: Bé, precisament és el concert homenatge a la Montserrat Torrent, i justament destaquem, bueno, aquesta dualitat que hi ha en el barroc, Bach i Händel com a grans autors d'obres importantíssimes, no? No solament les obres en si, sinó el que han representat per la història de la música. Aleshores, Té la particularitat de ser un concert amb el que s'anomena orgue obligat, o sigui, ha d'haver l'orgue, tant sí com no, i a més bueno, amb figures destacades del panorama, ja no dic espanyol, sinó europeu i pràcticament mundial. Uh-huh. Tenim el concertino de Manfredo Kramer, després la soprano de la...
2: Lídia Vinyes.
1: La Lídia Vinyes Curtis, i també hi ha l'Oboist, ara no me'n recordo l'Oboist, com es deia.
2: Som intèrprets a sí, nivell internacional, sense dubte, sí, és una gran sort poder tenir-los aquest any.
1: No, i aquí festival. Proper.
2: Sí, sí, clar. Exactament.
0: Uh-huh. El festival arrencarà amb Entre Bascant i també una proposta vinculada a la música medieval i la figura del Cid. Expliqueu-nos una mica, doncs, en què consisteix.
2: Bueno, aquest any és interessant també per nosaltres que l'obertura del festival es farà al carrer, el dissabte 23 a 12:45, a la plaça de la Vila de Tiana. Es presentarà el festival i es farà amb la intervenció d'Entre Bascant, que és un grup dedicat a la música de l'edat mitjana. I bueno, esperem que sigui una manera també de fer una crida a tota la població perquè pugui veure quin tipus de música volem bueno, oferir, no? Com dintre de la programació del festival, i crec que serà molt bonic, molt interessant, com una mena d'una obertura molt, molt atractiva. I després el mateix grup Entre Bascant farà el seu concert oficial, per així dir-ho, a les 7 de la tarda a la sala Albéniz, que és la sala on fem els concerts, allà amb un programa bueno, molt, molt, molt interessant dedicat al Cid. I que creiem que pot ser superinteressant, perquè a més comptem, com ha dit el Llorenç i ha dit abans, amb instruments que són reproduccions dels instruments de l'edat mitjana. Uh-huh. I no és tan habitual poder veure aquests instruments en directe.
1: A més, aquest concert té aquell punt molt, no sé com dir-ho, o sigui, aprofitant la vinentesa, no? O sigui, el Cid va viure al segle XI i el Cantar del Millor Cid es va fer cap al segle XIV. Llavors, aprofitant això, doncs el grup Entre Bascant, dintre de la seva recerca del repertori, ha fet un recorregut, ha anat fent el recorregut del destierro que hi havia del Cid, i ha anat buscant i trobant el que s'anomena les músiques de frontera. I això ja ho deixo aquí perquè la gent se'n senti.
2: Que vinguin i que s'acabin d'enterar.
1: A més, amb l'al·licient aquest que dèiem, que els evidentment, instruments de medievals o n'hi han pocs o no n'hi han, i si estan en els museus.
0: Clar.
1: Per tant, aquestes rèpliques ens pot donar pas a entendre una miqueta com i qui ho tocava, això.
2: Sí, és un concert que barreja veu també i música instrumental, vol dir, també hi ha cantants.
0: Més enllà dels concerts i del programa, creieu que la música antiga viu un bon moment actualment a Catalunya?
1: Mira, el festival fa 26 anys que està fet. Bueno, que el fem, vaja. I jo et puc assegurar que hi ha interès. El que passa que, diguem, la gent que li agrada la música hauria de fer un pas més, en el sentit de no consumir, sinó interessar-se per la música, perquè moltes vegades hem sentit peces, doncs, fins i tot amb cantants moderns, doncs, que fan peces del Renaixement anglès, com el Dowland, l'Sting,
2: Sting,
1: és un exemple. Volem dir que és una música contemporània, i el fet de buscar la interpretació com més a prop possible és aquest punt de contemporaneïtat que la fa vigent. Uh-huh. I per això cada vegada s'està animant més la gent a fer aquest pas de no escoltar i consumir, sinó interessar-se pel que és això.
2: A més, és una música que demana una certa tranquil·litat. Vol dir, avui dia, per això el que diu el Jonès és molt interessant, perquè hi ha interès perquè vivim un món molt ràpid, no?
0: Uh-huh.
2: I aquest tipus de música, que també, per això és el que te comentava, d'aquest tipus de festival també, t'obliga una mica a aturar-te i a dedicar una estona a escoltar, a sentir, a veure coses, bueno, que del passat, i que són part de la nostra cultura, de la nostra tradició, i crec que la gent s'ha de bueno, crec que és un... falta aquest punt, no?, una mica. O sigui, que sí que hi ha interès, sí que hi ha festivals, sí que hi ha certa activitat, però potser hi ha una part de la població, i aprofitem això per animar la gent,
0: uh-huh,
2: que encara no conec que aquesta música li pot donar sortida a una, bueno, a un desig que teníem avui dia, que estem tots estressats, tots en un món hiper, no sé com dir-ho, sí, hiperestimulat, i que això pot ser també una manera de trobar un punt de connexió. Avui, com sempre passa amb la Rosalia, que sembla que la Rosalia ha inventat una mica l'espiritualitat, que a mi m'agrada molt la Rosalia, però vol dir que hi ha molta gent, hi ha molts llocs on podem connectar amb aquesta manera de sentir una mica més profunda, fonda, més espiritual, més transcendental, i aquest tipus de música, això segur que el que vingui als concerts trobarà aquest món.
1: I aprofito per dir que a més dona peu entendre l'entorn de quan es feia la música. I en aquest sentit nosaltres cada any surt un pastís que es diu el Visigudí, que és justament una recepta del segle XIV. Bueno, una reinvenció, evidentment, perquè no sabem tampoc com eren les cuines que es menjaven, tenim la recepta i prou, no? I la música antiga dona això, possibilitat a entendre què és el seu entorn.
2: No tenim un espai del Renaixement, però tenim també la sala del Benit, que és... Si no coneixem aquest... Si és una sala molt bonica, molt interessant, una mica desconeguda, potser, i sí, per la gent que ha vingut, no, clar, però que també és un reclam, perquè realment mereix la pena, l'espai és preciós.
0: Doncs Llorenç i Pablo, animem a tothom de la comarca del Maresme que s'animi, doncs, a venir a aquest Festival de Música Antiga de Tiana. Si voleu, breument recordem les dates perquè no se'ns escapi i ho puguem apuntar al calendari.
1: Són els dos darrers caps de setmana de maig, 23, 24, 30 i 31. I també hi haurà un taller de l'abuela Vihuela, per que és familiar, on pares i fills podran gaudir de construir fins i tot una vihuela, que és l'àvia de la guitarra.
0: Molt bé, perfecte. Sí, doncs,
1: clar, entre altres coses, vull dir que mirin, clar. No, que entrin al tianantica.com, que és
0: el... I poden veure tot el que es farà.
2: Tota la programació i tots els detalls.
0: Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé i que sigui tot un èxit. Gràcies.
2: Això esperem.
1: Adéu.

0: nosaltres acomiadem els convidats que acabem de tenir sobre aquest festival de música antiga. Ràpidament anem a fer el tal dia com avui amb en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda des de Tordera. Com va
1: bona aquest tarda,
0: divendres?
1: Gemma. Molt bé, amb ganes, sí, amb ganes ja d'enllestir-lo, tot i que, evidentment, també de fer un bon anamaresme, que ja ho has dit abans, que hi ha molt de suc encara també a la segona hora.
0: Molt bé, doncs si et sembla bé comencem destacant els cantants o les personalitats famoses que avui fan anys. Endavant.
1: Sí, justament, ja ho deies bé, cantants en aquest cas. Avui a Marta Sánchez i membre del grup Olé Olé, que també és compositora, avui fa 60 anys i a més també és l'aniversari del guitarrista Joe Bonamassa, el nord-americà i cantant de blues. Arriba avui als 49 anys. D'altra banda, avui 8 de maig Gemma es commemora el final de la Segona Guerra Mundial a Europa. És quan l'exèrcit nazi es va rendir el 1945 i per tant se celebra el Dia de la Victòria Europea i també és el Dia Mundial de la Creu Roja, el Dia Mundial del Càncer d'Ovari i el Dia Mundial del Burro.
0: Ah, del burro de l'ase, no?
1: Bé, en aquest cas, clar, jo diria, no sóc molt expert en animals, però diria que hi ha un matís, no ho sé explicar, però entre el burro i l'ase. En aquest cas és el burro. Per tant, el nostre burro català, avui li donem l'enhorabona, també.
0: També, també. Molt bé, doncs interessant, eh? És el Dia Mundial de la Creu Roja, del càncer d'ovari, del burro, i hem felicitats, doncs, a les persones famoses que fan anys. Més coses.
1: Va, com sempre, efemèrides, tal dia com avui, l'any 45, toquem una mica d'història, té lloc la massacre d'Argèlia. Lo curiós i trist és que tot va ser provocat per una manifestació que celebrava el que hem dit abans, l'acabament de la Segona Guerra Mundial. Un noi jove que duia una bandera argeliana prohibida per les autoritats franceses, que era qui colonitzava aquestes últimes dècades, aquella època, més ben dit, Argèlia, va ser assassinat per la policia francesa que ja hi havia al país. Recordem que la població algeriana, doncs, com dèiem, vivia sota el colonialisme francès i després d'això, molta part de la població es va enfadar, evidentment, i els disturbis van provocar que l'exèrcit i les milícies franceses ataquessin i matessin a milers de persones. De fet, s'estima unes 40.000, evidentment. Lluny d'aturar el moviment independentista, això va fer reforçar el sentiment anticolonial i va conduir, finalment, a la guerra d'independència contra França, que va començar el 1954 i, per fi, Argèlia, el 62, va aconseguir la independència.
0: Molt bé. Marc, més efemèrides.
1: Doncs acabem, com sempre, Gemma, amb la musical. L'any 1970, els Beatles publiquen el seu últim àlbum, Let It Be. Com que John Lennon i Paul McCartney no es portaven gens bé, dos dels membres del grup, va demanar-li Lennon a un dels productors més importants de l'època, Phil Spector, a les esquenes del seu company Paul McCartney, que li produís aquest àlbum d'una manera més experimental. És a dir, Lennon no volia a la seva manera i de forma egoista fer un àlbum d'una manera diferent respecte al que volien els seus companys i McCartney. Així que el 2002, McCartney, quan també es va enterar que havia passat això i la relació ja estava totalment trencada, va dir, saps què? Recuperem les cintes originals i ja edito una versió de l'àlbum Let It Be, que en aquest cas seria Naked.
0: Doncs, vale, i escoltem una mica aquesta cançó, no?
1: No, en aquest cas escoltarem Get Back, que és una també de les cançons de l'àlbum de Let It Be. Ja veureu els oients segur, i tu també, Gemma, que l'heu escoltat més d'una vegada.
0: Doncs va, a sentim un tros.
1: Bé, aquesta que estem escoltant és Let It Be.
0: És Let It Be, en Joan.
1: Sí, aquesta és Let It Be, no passa res, és igual, és una de les més famoses, òbviament, també, igual que Get Back.
0: Clar, a mi m'ha sorprès, no?, aquesta picabaralla que has comentat entre els dos artistes, entre Lennon i McCartney. Per què es van barallar, tu ho saps,
1: No, això és una cosa que ja sé que sempre hi havia hagut, malauradament, aquesta batalla, i que per això va acabar més aviat del que s'esperava els Beatles, però no sé si el nostre company, en Sergi, sí que ens en pot donar algun detallet més.
2: No té més secret que detalls de producció. És a dir, McCartney volia d'una manera, Lennon d'una altra, i no s'entenien. També, per molts, l'entrada de Yoko Ono a la relació amb John Lennon no va acabar d'anar bé per la banda.
0: Ah.
1: Quina llàstima.
0: Sí, doncs que estrany, no? Pobre Yoko Ono, potser era problemàtica.
2: Sí, i la cançó que escoltem, com a curiositat també, el piano que escoltarem és de Billy Preston, considerat el cinquè Beatle, juntament amb George Martin, que va ser el productor dels Beatles durant molts anys. Llavors, res, petit detall, que sigui considerat un cinquè Beatle, Billy Preston.
0: Curiós. Doncs companys, amb la música dels Beatles, si us sembla bé, arribarem al punt de 57, a no ser que vulgueu comentar alguna cosa més.
1: No, jo justament amb en Sergi estava parlant per privat dels Beatles, jo sé que a ell li agraden molt i a més, quan hem dit, hòstia, aquesta cançó pot ser bona, i evidentment amb ganes de gaudir-la.
0: Molt bé, doncs escoltem els Beatles i nosaltres ara tornem a l'Ona Maresma. Fins ara, companys.
1: Fins ara.

0: amb el Gran, 107.4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
1: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Joan Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
1: I els metges tornaran a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, qui farà la jornada laboral, posar fi a les guàrdies a 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.
4: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
5: Som-hi, seguim avançant quan passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Tot seguit és el moment de remenar entre els arxius de la comarca del Maresme. Jordi Prats de Valls, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs avui ens fixem en l'Alt Maresme, perquè era un 8 de maig, però de l'any 1997, quan Malgrat de Mar inaugurava el seu passeig marítim. Un acte popular i festiu que va servir per presentar oficialment aquesta obra que convertia la façana litoral del centre urbà en un passadís sinuós i atractiu amb tota mena de serveis. La delegada del govern central a Catalunya de l'època, Julia García Valdecasas, va ser l'encarregada d'encapçalar la comitiva de personalitats a la qual també hi havia la majoria d'alcaldes, doncs això, de l'Alt Maresme. També hi van ser presents la cap de serveis de projectes i d'obres del Ministeri de Medi Ambient, Ana Maria Castanyeda, que ha estat la directora de l'obra, o que va ser la directora de l'obra, i el director de la demarcació de costes del Ministeri de Medi Ambient de Catalunya, Manuel Novoa. La celebració va començar a les 7 de la tarda, puntual, amb l'arribada de la delegada del govern a Malgrat de Mar. Després de signar en el llibre municipal, Julia García Valdecasas va iniciar un recorregut pel nou passeig des de la Riera de Sant Genís fins a la plaça Rodona. L'alcaldessa de Malgrat, llavors Conxita Campoy, exercia d'anfitriona i va fer les explicacions oportunes a la comitiva de polítics i membres de diferents administracions. La festa inaugural va tenir protagonistes de luxe. Els centenars de malgratencs que van assistir a l'acte van gaudir d'un bon espectacle amb un cert caire de festa major. Les actuacions les van iniciar el grup brasiler Inae Brasil, acompanyats per les mulates del programa de TV3 del Força Barça. Ben entrada la nit, la celebració va continuar amb l'espectacle de llum i color dels comediants. El punt i final a la inauguració es va posar amb un aperitiu popular i rom cremat per a tots els assistents. Gemma.
5: Molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Fins ara, gràcies.
5: I torna el Canet m'atrapa. Un total de 43 artistes exposaran les seves obres d'art en 43 establiments comercials a Canet fins al 18 de maig. Enguany la proposta s'inspira en les muses i s'hi poden veure pintures i també escultures d'artistes locals. Ràdio Canet.
7: Si heu anat passejant per Canet, us heu pogut trobar als diferents comerços tot d'obres d'art d'artistes. Una nova edició del Canet m'atrapa està aquí, una edició inspirada per les muses. En parlem amb la Nieves Martínez, membre de Mares Malabaristes, que organitza tot aquest patracol. Hola i benvinguda, Nieves.
8: Hola, què tal? Bon dia.
7: Com estàs?
8: Molt bé, aquí m'he escapat una miqueta.
7: Molt bé, ben fet. A veure, com deia, aquesta és una edició inspirada per les muses, oi?
8: Sí, correcte.
7: Explica'm a què es deu aquesta visita de les muses.
8: Doncs mira, la veritat és que tenim un grup d'artistes de Canet, que a més tenim un bon grapat de persones que es dediquen tant a nivell professional com a nivell amateur a fer coses meravelloses, i sempre fem una mena, una mica abans de l'edició del Canet m'atrapa anual, el que fem és una mica de sondeig per veure quina temàtica volen escollir. I l'any passat es va escollir una, però la de segona va quedar les muses amb molt poqueta diferència de vots interns. I llavors van dir, ja que va quedar tant a la part, doncs van decidir que aquest any es mereixien les muses ser protagonistes.
7: Mm-hmm. I per què les muses han de ser protagonistes del Canet m'atrapa? Què aporten les muses?
8: Aporten inspiració. Sense elles no n'hi hauria art, no?
7: Bàsicament
8: seria aquesta. Sí que és veritat que no és una frase meva, però es diu, no, allò de que les muses existeixen però t'han d'agafar treballant. Doncs una mica això també.
7: també les muses és com el vehicle conductor d'aquest Canet m'atrapa. Quants anys porteu ja?
8: Doncs portem 6 anys amb el Canet m'atrapa. La veritat és que és una proposta que sempre té molt bona acollida, tant en els artistes com al comerç. La veritat que això es va iniciar una mica per promoure el comerç local després de la Covid del 2020, i una mica ho van donar aquesta volta perquè la gent no es quedés sense poder veure art i també que descobrís una mica el comerç que tenim a Canet. Sí que ens agradaria que tot el comerç tingués una obra d'art. És impossible perquè n'hi ha molts més comerços que artistes, però sí que intentem com a mínim que n'hi hagi una representació, i a més intentem també parlar amb el comerç per veure quin li va millor, quin no, perquè a vegades també per temes d'espai és una mica més complexa. Per exemple, aquest any hem hagut de fer un parell de canvis dintre del recorregut per el tema també de les mides dels quadres o de les peces que s'exposaven, però tot solucionat.
7: Val, doncs si et sembla fem un repàs d'aquest recorregut per on podem anar, quines obres podem veure.
8: Perfecte. Doncs sempre tenim una mica de referència tant la biblioteca com la casa museu, que són dels dos grans puntals, no?, d'aquest recorregut, o el tret de sortida però intentem doncs una mica que n'hi hagi a tot arreu perquè la gent hagi de passejar per tot arreu. Llavors tenim tot el que és la Riera, com dic, la biblioteca i la Casa Museu també, la Riera Buscarons, tenim també a la Riera Gavarra, a la part de dalt tenim Ronda Doctor Anglès, hem afegit algun comerç d'aquesta part que no havia participat en edicions anteriors, Carrer Ample, una mica també algun carrer addicional, com el carrer Avell, com el carrer Nou. Intentem, com dic, com a mínim, que n'hi hagi un tastet de tot dintre de lo que és el mapa del nostre municipi, doncs perquè la gent hagi d'anar una mica a fer la volta. També dic que aquest any hem afegit la Riera Lledoners, era una riera que no n'hi ha un comerç com tal, però sí que està l'associació de veïns de Lledoners 360, que s'han implicat aquest any i també participen. Participen a nivell col·lectiu, doncs es posant a les seves finestres doncs alguna peça inspirada en les muses. Aquí sí que no n'hi ha un artista local allà, sinó que una mica ells mateixos dintre de la Riera, com ja en van fer els pessebres al Nadal, doncs una mica tindran alguna peça.
7: Són 43 establiments, per tant 43 artistes, 43 obres d'art que s'exposen. La decisió de on va cada obra, o sigui, cada obra té el seu comerç. Cada comerç decideix quina obra vol o està convidat?
8: És un sorteig, es fa internament en el sentit de una mica el que toca, val? Per què? Doncs una mica perquè n'hi hagi una rotació. Sí que és veritat que aquest any, de manera casuística, en un parell o tres han coincidit en el mateix lloc de l'any passat, però normalment això no hauria de passar, però bueno, ha sigut casualitat. I sí que és veritat que després n'hi ha unes peces que sí que saben que són de gran format, que aquesta, per exemple, la que sempre va a la biblioteca, és de, en aquest cas és de Ramon Faucón i Marta Teixidor. Sí, llavors tenen un format molt gran i aquí sí que busquem un espai adient, perquè ja sabem que bueno, que som d'això, d'un gran format. Però salvo petites excepcions, com la d'aquest any de la Casa Museu, que també està un company que és pintor, que es diu Didac, que són unes peces també de gairebé 2 metres, clar, n'hi ha aquest tipus de peces, sí que hem de buscar nosaltres una mica l'espai adient. Però la resta, que són mides o obres d'un format més petit, és una mica un sorteig precisament doncs aquesta gràcia, no? d'estar exposat doncs potser una botiga d'animals, per exemple, o un restaurant o una botiga d'ungles, per posar un exemple, no?
7: Déu-n'hi-do. I llavors més o menys que quines obres podem veure ja, perquè les obres són sempre noves o hi ha...
8: No, hi ha una mica de tot, perquè és com tot, n'hi ha artistes que a lo millor fins i tot aquestes peces, si algú les vol comprar, doncs li posen un preu a la botiga o lo deixen allà, al contacte. Hem de dir que totes les obres estan identificades, o sigui, nosaltres fem una cartela en la qual es posa el nom de la persona, bueno, o el nom artístic de la persona, el contacte si ho vol deixar i una mica la tècnica que ha fet servir. Això sí, sempre està al costat de l'obra. I després, dintre d'això, doncs n'hi ha diferents. Majoritàriament sí que és veritat que el gran gruix és la pintura, però trobem molta escultura també, i fins i tot, per exemple, a una de les botigues que es diu el Girasol, doncs els alumnes de l'entitat de collage fotogràfic han fet unes peces, fan una mica un recull de tot el que han fet durant el curs i ho es posen allà. Aquestes peces, per exemple, no estan en una venda, però sí que és doncs una peça d'inspiració també.
7: El que queda clar és que amb iniciatives com aquestes es demostra una cosa, i és que Canet té molts artistes, molta gent que té aquesta pulsió artística que necessita treure endavant, no, Tinyeves?
8: Sí, bueno, estem només molt contentes perquè, com dic, n'hi ha artistes doncs reconeguts dintre d'aquest gruix, però també tenim artistes doncs molt nòbels, molt jove, que comença a... I és una manera també d'incentivar ja no només el comerç, que evidentment, com dic, sempre té una gran acollida, perquè, bueno, doncs és una visibilitat que donem extra, però sí que és veritat que aquesta gent jove veure exposat, que a vegades costa, no?, que potser facin una exposició, però sí que veure o passejar pel carrer, veure que estan exposats i poden ensenyar a la família o als amics, doncs és una cosa que els agrada molt i els incentiva per continuar dintre del món de l'art.
7: Sí. Això és el Canet m'atrapa, el podreu veure, ja està, ja si visiteu Canet, ja si passegeu per Canet, ja veureu que ja trobareu totes aquestes instal·lacions artístiques en els comerços, i això estarà fins al 18 de maig. Que Nieves, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que les muses segueixin inspirant-te.
8: Sí, gràcies. Igualment afegir-re una coseta molt petita, que és el recorregut, els triptis del recorregut, ja estan des d'aquesta setmana, des de dilluns, tant a la Casa Museu com a la biblioteca. Són els dos punts que si algú vol agafar el tríptic per fer tot aquest recorregut, a part del nostre Instagram, evidentment, ja crec que l'Ajuntament també l'havia publicat, però físicament els tríptics ja estan disponibles des de, com dic, el dilluns passat, a la Casa Museu.
7: Fantàstic.
8: O a la Biblioteca de Canet de Mar.
7: Doncs allà que anirem. Una abraçada. Gràcies.
8: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i amb Martí Capçada. Som-hi!
1: Doncs sí, així és, Gemma. Com cada divendres anem a fer un petit repàs de les recomanacions que ens porta la Mireia al cinema i també a les plataformes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, amb ganes de que ens facis 5 cèntims de veure qui no tingui plan per aquest cap de setmana o per la setmana vinent, què li recomanem per anar a veure el cine. Crec que, si no m'equivoco, per al cinema tenim dues propostes, correcte?
2: Sí, tenim dues propostes i la primera d'aquestes propostes és Les ovejas detectives, que és una comèdia britànica que arriba aquest divendres i que està protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson. Cada nit un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós al seu ramat d'ovelles. Quan un dia el troben mort, les ovelles se n'adonen que ha estat assassinat i intenten resoldre el cas. És una pel·lícula basada en la novel·la de Leonie Swann i que bé, doncs, és bastant divertida i per aquests que els agrada, doncs, les històries de misteri, també.
1: Carai, és una mica sorprenent perquè, clar, parlem d'una pel·lícula en part detectivesca, així, d'un assassinat, com has dit, o d'un cas, però ho investiguen unes ovelles, però ovelles que cobren vida, bueno, vida, vull dir que parlen i són com humans, o com va la cosa?
2: Sí, són unes ovelles animades, de fet, doncs, barreja el que és les ovelles animades amb personatges de carn i ossos, com el cas dels personatges que interpreten el Hugh Jackman i l'Emma Thompson.
1: Carai, doncs només per la peculiaritat crec que ja valdrà la pena acostar-nos a donar-li una oportunitat a les ovejas detectives. Ens anem a la segona proposta, Mireia, si et sembla, que parlem sí. De couture o alta costura.
2: Sí, en aquest cas ja canviem completament la història. És un drama francès d'històries entrecreuades que està escrit i dirigit per Alice Binocourt i protagonitzat per Angelina Jolie. En aquest cas, doncs, ens situen en plena voràgina de la Setmana de la Moda a París. Els camins de tres dones s'entrecreuen, els d'una directora nord-americana de cinema, una jove model del Sudan i una maquilladora francesa que treballa a les desfilades.
1: I aquesta l'has vista tu o encara no?
2: Encara no he tingut temps perquè arriba avui aquest divendres al cinema, però sí, espero veure-la. Són estrenes, sí, són d'aquest divendres.
1: Ah, molt bé, molt bé. O sigui, acabades de sortir del forn, ens portes?
2: Com qui dius, sí. Com qui dius, està recent sortides del forn.
1: Tu, Mireia, ara, a banda de les pel·lícules, què ets més, d'anar al cinema entre setmana o t'agrada més el cap de setmana, que ja hi ha festa i potser vas més tranquil·la? Quin dia és el teu preferit?
2: A mi m'agrada més el cap de setmana, perquè és més de cinema, no sé com dir-ho. Després, entre setmana costa una miqueta trobar el moment per anar-hi, per tant, el cap de setmana crec que és més ideal més per anar al cinema, però bé, també està bé el que es pugui anar entre setmana, és molt bona pensada, també.
1: Clar, diria que entre setmanes, si no m'equivoco, hi ha el dia de l'espectador, el dimecres, que surt una miqueta més barat, o... Bueno, això segons el gust de cadascú, però jo també em quedaria amb anar al cap de setmana,
2: Sí, que a més les estrenes sempre arriben al cap de setmana, si hi ha festius una miqueta abans, però és quan arriba la nova fornada de pel·lícules noves, llavors potser és millor cap de setmana per veure-les de primera mà, ja.
1: I aquesta setmana tenim Les ovejas detectives i Alta costura, com ben s'has explicat tu, Mireia. Canviem d'àmbit, sí. Si et sembla, i ens anem a les pel·lícules en streaming, que ens portes tres propostes per qui no li hagin convençut aquestes dues, tot i que crec que alguna segur que sí. Doncs, a veure, per quina comencem? Per Esa cosa con alas, si no m'equivoco?
2: Sí. És un títol molt peculiar que ha arribat a Filmin i Movistar Plus. En aquest cas és un drama psicològic britànic que està dirigit per Dylan Souter i que també fa de guionista i es basa en la novel·la de Max Porter. El protagonista és el Benedict Cumberbatch, el protagonista, recordem, de la sèrie Sherlock. Aquest actor interpreta un home que acaba de perdre inesperadament la seva dona i que també perd el control de la realitat quan comença comença a veure cantonades estranyes a l'apartament que comparteix amb els seus dos fills petits. És a dir, és una pel·lícula que barreja una miqueta el drama psicològic, també doncs una miqueta aquestes coses que passen, no?, que succeeixen, que juguen una mica amb la realitat. Una pel·lícula que així és estranya, podríem dir, però bé, l'actor és molt bo i doncs, també la destaquem aquesta setmana.
1: Sí, em dóna la sensació, jo ja saps, Mireia, que faig aquesta secció, però no és la meva especialitat al cinema, però diria que a l'actor aquest de Sherlock sempre li donen papers de detectiu, no? És com que ja ha agafat el personatge aquest més enllà de la sèrie de Sherlock.
2: Sí, és un actor, a més, el rostre que té és molt peculiar i crec que hi ha certs personatges que li escauen molt bé. I un és el de detectiu, perquè està excel·lent a Sherlock, però també ha fet altres pel·lícules, que també, per exemple, El poder del perro, que és una pel·lícula que va anar als Oscars ara farà, no sé si 3 o 4 anys, que també estava molt bé, que ell era el protagonista, i aquesta que arriba ara també. I la sèrie, no oblidem, la sèrie Eric de Netflix, que també té un personatge que s'assembla molt al d'aquesta pel·lícula.
1: Fixa't, que els actors a vegades els hi costa sortir una mica del paper que els encasillen. I ja abans de canviar de proposta, crec que la pregunta és inevitable. No sé si ens la pots contestar perquè potser ens fas algun spoiler, però què és esa cosa con alas? A mi se'm passa pel cap un ocell, però no ho sé.
2: Sí, bé, és alguna, direm només que és alguna cosa que ell veu. Així ho deixem en punts suspensius per no esgarrar a la pel·lícula a ningú. És una cosa molt psicològica, diguéssim.
1: Molt bé, m'agrada. Doncs, Mireia, passem, dit aquesta pel·lícula, que, com hem dit, la podem veure a Filmi, no a Movistar Plus, passem a la quarta proposta del dia, que parlem de Sketch, Cuidado con lo que dibujas.
2: Sí, aquesta història és una pel·lícula d'aventures infantil, que és nord-americana. Es pot veure a Amazon Prime Video, a Rakuten TV, a Filmin i a Movistar Plus. En aquest cas, doncs, ens diuen que quan els peculiars dibuixos d'una nena cobren vida, deixant un reguitzell de caos al darrere, una família en dol ha d'unir forces per lluitar contra ells. És una història, podríem dir, infantil, més per tota la família, que també està molt bé.
1: Molt bé, de moment et quedes amb alguna preferida o acabem amb la cinquena proposta i després ho comentem millor, potser?
2: Sí, acabem amb la darrera, que és l'última que portem aquesta setmana, que és Influencers, que és una pel·lícula que es pot veure a Movistar Plus. En aquest cas és un thriller nord-americà que es presenta com la seqüela d'Influencer del 2022. En aquest cas està dirigida i escrita per Curtis David Harder, que també va dirigir la primera part, i està protagonitzada per Georgina Campbell. En el sud de França, la terrorífica fascinació d'una noia per l'assassinat converteix la seva vida en un caos. És a dir, aquesta noia, doncs, és una influencer que està fascinada per els crims.
1: És a dir, no, pensava així per el títol, pensava que seria potser un, o inclús una docu-sèrie dedicada als influencers, ara que està molt, molt de moda, sí. Però parlem de també d'un assassinat, i d'un cas d'una noia que el vol poder intentar descobrir pel seu propi compte.
2: Sí, és un tipus de pel·lícula que fa més un retrat de la persona, de la noia aquesta, que bé, està fascinada, i això li fa investigar i al mateix temps doncs, li comporta uns riscos per la seva vida, evidentment.
1: M'agrada també la trama. Ja comentem més d'un cop que aquí en aquesta secció que totes aquestes pel·lícules de detectius, de casos i això, sempre estaran al capdamunt de la llista a l'hora d'escollir-les. Les trobo molt, molt interessants. Ara sí, Mireia, acabada la llista d'avui, amb quina et quedes tu, si és que et pots quedar amb una?
2: Jo estic entre les Ovejas Detectives, que em crida molt l'atenció, que he vist el trailer i em sembla molt bona proposta, i també aquesta darrera, Influencers. A veure què tal.
1: És a dir, seguim amb tema d'aquests, de detectius i d'intriga.
2: Sí, totalment.
1: I què et volia dir, Mireia? Passada ja les propostes que ens has vingut a portar avui, vam comentar fa uns dies una pel·lícula que està tenint molt de rebombori, que és la de Michael, que ho està realment petant i ens la vas portar. No sé si has tingut l'oportunitat d'anar-la a veure.
2: Encara la tinc pendent, però és veritat, està sent tot un èxit. De fet, la crítica no l'ha abraçat gaire, però com que és un biòpic, un drama biogràfic que la família doncs li ha posat molt d'interès, ha tingut un èxit brutal a nivell de taquilla, que està arrasant. I bé, doncs, és una proposta que al públic doncs li ha agradat moltíssim. Recordem, es va estrenar el 22 d'abril i està sent tot un èxit ara.
1: Ah, però a nivell de crítica dius que no, eh? Que no ho ha acabat d'acompanyar-ho.
2: No. A veure, pel que jo he llegit, és més èxit de públic que de crítica. Suposo que és perquè potser esperaven una mica més de... entrar molt més a la part fosca, per entendre'ns, de Michael Jackson, però hem d'entendre que és una pel·lícula que ve amb el recolzament de la família. Per tant, segons quins temes, potser no els interessa tocar-los. I això fa que potser hi hagi una mica de decepció en algun sentit.
1: Doncs, Mireia, esperem que en les pel·lícules que ens has portat aquesta setmana la crítica sigui positiva i, si més no, doncs que entretingui els nostres oients i, novament, doncs, donar-te les gràcies per fer aquest treball de recerca, diria, i ens escoltem la setmana que ve amb més propostes i veurem si millors.
2: Gràcies.
1: Que vagi bé, Mireia.
2: Que vagi molt bé. Fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Molt bé, doncs després de conèixer totes les propostes que s'estrenen aquest cap de setmana al cinema i també a les plataformes, moment del repàs de la pregunta del dia. Companys de l'Ona Maresma, aquí està la Melina, en Jordi.
3: Jo també, des de Malgrat, també.
4: Jo també,
0: ai,
4: des de
0: molt
4: Tordera.
0: Bé. Oi, hola, quina hola. Sorpresa més agradable, que estem tots.
1: Home, no? sí, sempre és una sorpresa agradable, si fos al contrari, malament.
0: Ja. Sí. A veure, Melina, guapa, què estàvem preguntant avui a l'Ona? Recorda'ns-ho.
5: Doncs avui estàvem preguntant si els nostres oients, i en aquest cas els nostres companys de l'Ona Maresma, acostumen a pagar amb targeta.
0: Molt bé. Què ens han contestat? Una mica a grosso modo.
5: La majoria de gent sí, sempre paga amb targeta. És a dir, són del meu equip.
0: Molt bé. I la resta de companys, què? Pagueu amb targeta o sou old school i pagueu amb bitllets i monedes?
3: Targeta inclou mòbil?
0: Sí, clar.
5: Sí, 100%.
3: Val, bueno, sí, llavors en aquest cas sí, també...

0: m'ho passen directament a la targeta, doncs és veritat que jo anar a treure diners, si no és un cas molt necessari, i sempre pago amb targeta. Tot i que m'agradava molt, pagar sí, amb les monedetes.
1: Amb efectiu. I en Martí que no paga. La que no, Martí.
2: Home, normalment els pobres, des d'aquí llenç una fletxa a favor dels meus amics, com que els hi va millor econòmicament, sí que a vegades em conviden alguna cosa. Però jo et diria que sóc més de dels vells temps, perquè no sé si us passa, companys, però jo trec, m'agrada treure efectiu, perquè després sí que veig que em baixa el compte i em fa mal quan trec en efectiu, però quan passen un parell o tres de dies ja me n'oblido i em sembla com que aquells diners, si vull pagar alguna cosa, em surt com gratis, ja. Si vaig a menjar fora i pago un efectiu, com que ja se m'han restat del compte fa temps, penso, ah, mira, doncs això, un sopar gratis.
3: Sí,
2: quan no és així, però bueno.
3: O et guardes guardes els bitllets en una altra cartera i després un dia, revisant el calaix, veus que tens un bitllet de 20 o 30 euros i dius, ostres, mira, ja tinc diners per fer alguna cosa. Sí, sí.
0: Això passa.
3: Això també em passa a mi, jo també ho faig, això.
1: La sensació de trobar-se diners en llocs que no t'esperes és molt guai, aquesta
0: fabulosa
1: sensació.
0: Sí, sí, sí.
1: Fins i tot, si alguna vegada pel carrer us heu trobat algun bitllet?
3: I carteres.
4: Sí, algun cop sí. Malauradament,
0: sí,
4: pocs diners.
1: Pocs
0: exacte
1: diners, Melina.
4: Sí, però jo crec que si m'hagués trobat molts, almenys tal com sóc jo, hagués anat a la policia a donar-los.
3: Jo no,
2: jo m'hagués quedat. Un dia,
0: la gent està dubtant, eh?
3: Però jo us he de dir que jo em vaig
1: molts
3: trobar... Perdona, eh? Però és que si no se me'n va. Em vaig trobar un bitllet de 20 euros dins del mar. O sigui, bussejant, me'n vaig trobar un bitllet de 20 euros. Això va ser brutal.
1: Mare meva.
0: Quin gelat et devies comprar després.
3: Ui, tant, i tant. Vaig gaudir jo cridant a la platja, mama, tinc un bitllet de 20 euros.
4: Us dono
1: eres
4: un consell.
1: Eres petit, no?
3: Sí.
4: No només per ser bones persones i tornar els diners, sinó també, a dia d'avui hi ha càmeres a qualsevol lloc. Sempre s'ha de ser bona persona, i tornar els diners. Però hi ha càmeres a qualsevol lloc. Si qualsevol persona denuncia que ha perdut, no sé, 200, 300 euros i miren les càmeres de seguretat que hi hagi por allà aviat, o sigui, per allà al costat, us poden arribar a pillar.
1: Llavors, bueno, però com a molt, Melina, els hem de tornar i ja està, no?
4: No ho sé, no sé com a la llei en aquest
1: no
4: cas.
1: No crec.
4: Però bueno, per si de cas...
3: En aquest cas només has de dir que jo els estava protegint perquè ningú se'ls endugués i llavors,
0: clar,
3: doncs,
0: ara,
3: llavors
0: ara
3: els tornes i ja
4: i
3: està.
4: I anaves d'anar d'aquí una estona a la policia a donar-los.
3: Això mateix.
1: Exacte, i cola que
2: mira,
1: flipes.
2: En relació a lo que diu la Melina, jo fa molt poc em vaig trobar un bitllet de 20 enganxat a la ranura d'on surt el diner del caixer, d'un d'aquests caixers a peu de carrer, però com enganxat, com quan surt que tu demanes treure diners, doncs allà sense que algú l'hagués tibat. I ho vaig trobar tan estrany, i jo que sóc supercagat a sobre, que el vaig agafar i em vaig estar 10 minuts de rellotge parat allà davant del caixer, esperant a veure si algú em veiés, o pensant, bueno, si les càmeres em veuen, que veguin que he fet l'acte, però no va aparèixer ningú i me'n vaig anar cap a casa.
1: De quina quantitat era aquest bitllet, Martí?
2: No, eren dos bitllets de 10 euros, o sigui, 20.
1: Ah, vale.
2: Que bueno, no és gaire cosa. Però
1: no,
2: bueno,
1: és poca cosa, però mira, tu vas quedar, no, al final?
2: Sí, home, ja portava allà 10 minuts, que no sabia què fotre, i vaig
4: va ser
2: dir,
4: la propina
2: doncs...
4: per esperar.
2: Exacte, sí. Exacte.
0: El sopar de l'Ona Maresma.
1: Ai, sí,
2: sí ganes, eh?
1: Que hem de decidir el dia, eh? O sigui, jo vaig fer l'enquesta per votar un sol dia, en Marc Tresserres me la va tirar pel terra i em va fer una enquesta que es pot votar més un dia i ara estem empatats. Ara quan tornem de la pausa, ho debatem, vale? Fins ara, companys.
2: Fins ara.
1: Ara tornem.
3: Ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Seguim a l'Ona Maresma i com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre, a l'Ona Maresma, Jordi, què ens proposes avui?
2: És temps de parlar de teatre i de seguir la programació de l'Escena Nou, aquest cicle de teatre que es fa al nostre municipi. En aquest cas parlem de teatre familiar, i és que la Guilla Teatre aterra al nostre municipi aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda per presentar-nos Bruixanteris, un molt bon espectacle que us volem explicar amb una de les seves protagonistes, és la Meritxell Morera, que la tenim al telèfon. Meritxell, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Gràcies per ser amb nosaltres i per atendre la trucada d'aquest programa. Marcàvem aquesta data en vermell a l'agenda i és que aquest diumenge tenim sessió de teatre familiar a Palafolls, Bruixanteris. Explica'ns una miqueta perquè crec que veurem bona sessió de titelles, oi?
3: Sí, exacte. Bruixanteris és un espectacle bàsicament de titelles. És un espectacle més o menys de dones, tots els titelles són femenins. És una bruixa i que troba una nena i la cria amb ella perquè... Resulta que hem anat buscant informació i aquestes dones anomenades bruixes, que potser no eren tan dolentes com sempre ens les han pintat, doncs una de les coses que els solia passar és que adoptaven criatures, sobretot nenes, que la família doncs, no les podia tenir o eren abandonades, el que fos, i les adoptaven i els hi traspassaven tots els seus coneixements. Aquestes dones no eren bruixes en si, eren remeieres. Nosaltres, amb aquesta història, barregem una mica el tema de la màgia, les bruixes com a dones màgiques, però també amb el tema de les remeieres.
2: Ara t'escoltava i pensava que important també és la sessió de teatre familiar i dir-li així precisament, perquè un pot pensar, vaja, un espectacle de titelles pot ser per als més menuts de la casa, i segurament també ho és, però en aquest cas parlem de que segurament els més grans també disfrutarem d'aquest espectacle, Meritxell.
3: Jo penso que sí, els espectacles familiars sí que tenen un codi que és especial per la canalla, per nens i nenes, però sempre tenen moltes coses atraient pels adults, no deixa de ser teatre. Si és familiar, sí, clar, hi ha coses... Està fet perquè la canalla et pugui seguir, et pugui entendre, però no té per què excloure els adults. De les maneres.
2: Mm-hmm. A més,
3: al contrari.
2: Home, i tant, totalment d'acord amb aquesta afirmació. T'anava a preguntar, Meritxell, perquè hem pogut veure algunes petites fotografies de l'espectacle que, òbviament, vindrem a veure en viu aquest diumenge. Òbviament, també hem pogut veure a la vostra web que teniu algun petit tastet del que és aquest espectacle. Ens criden molt l'atenció les titelles que mostreu. Crec que les heu fet fins i tot vosaltres, no? Estan fetes a mà.
3: Sí. De fet, tot el que veuran en escena està fet... nosaltres ens considerem, a Guilla Teatre ens considerem artesans. Ens agrada molt aquest terme perquè, bueno, amb els temps que vivim, ens agrada valorar l'artesania, no? I nosaltres ens hi considerem. Llavors, tot el que veureu està fet per nosaltres, des de l'escenografia fins als titelles. Sobretot, els ulls dels titelles també els hem fet nosaltres, el vestuari dels titelles, tot està fet per nosaltres. La celebració també, i llavors és això, que ens agrada molt dir-nos això, i fins i tot al final ens agrada poder mostrar els titelles i la celebració de prop, acostar-nos a la canalla, que la canalla es pugui acostar, canalla i adults, es puguin acostar i mirar una mica els detallets.
2: Tot un plus, òbviament, la creació d'aquests titelles, però també després saber-los manejar, que jo em consideraria incapaç, i a mi sempre em deixeu bocabadat, com manegeu els titelles com si fossin part de vosaltres, no? Això també és tot un art, Meritxell.
3: Sí, és un art, és qüestió de pràctica també, perquè ningú ha nascut ensenyat, i és qüestió de voluntat i ganes i de passió una mica, no? Hi ha gent que ens agrada donar vida i ens posem al servei d'aquests titelles, ens agrada donar vida i explicar històries amb aquests titelles. Altres persones doncs, ho fan amb amb la interpretació a partir del seu cos, vull dir, hi ha moltes maneres d'interpretar. Post-titella és un tipus d'interpretació, i tant.
2: Mm-hmm. Meritxell, m'agradaria situar-me a l'inici de tot plegat, perquè, si no m'equivoco, ja porteu uns anys rodant per arreu de Catalunya, presentant aquest i d'altres espectacles. Després en parlarem, però parlem d'aquest Bruixanteris. Com va néixer aquest espectacle? Com recordes els inicis de tot plegat?
3: Doncs el meu company, en Pere Ferran, que és l'altre membre de la companyia, va estar molt de temps, un temps, va ser 4 anys, em sembla, 4 edicions, que va estar a la Fira Bruixes de Sant Feliu Sasserra. I es va haver d'anar nodrint de totes aquestes històries de les bruixes, de les dones, les remeieres, que les anomenaven bruixes. És una fira que es fa cada any a l'1 de novembre, on tot el poble es volca i fan un espectacle cada any. Ell era el director i, clar, havia d'anar buscant informació per fer cada any una peça diferent, no? I aquesta informació molts cops me l'explicava a mi, i a mi em va semblar molt interessant fer alguna cosa que tingués a veure amb les bruixes, però per canalla, no? I per altra banda jo tenia un coquet que em anava per dintre, que també volia parlar de la part de la tecnologia, aquestes noves generacions que estan molt enganxades al mòbil, però sempre sense criticar-ho en excés, no? Vull dir, és una era amb la que hem de conviure, són eines que ens van molt bé, no? Els mòbils, les tablets, l'ordinador, tot plegat ens va molt bé, però un excés també és pot ser perjudicial. En qualsevol cas, el que jo tenia ganes de parlar amb aquesta dramatúrgia és la contraposició entre l'antic i el nou, no? Els sabers aquests que es traspassen a través dels llibres, a través de la paraula, i per altra banda parlar de totes aquestes eines tecnològiques que estan apareixent, i aquesta contraposició, i com podem mirar d'anar junts, de ni un és millor que l'altre, però sí que poden mirar de conviure, no? Hem de buscar la manera de conviure. I em va semblar interessant fer-ho a través d'aquests personatges, una senyora remeiera, una bruixa que té els poders de la màgia, tot l'ancestral, i una nena que va creixent i cada cop li van interessant més les noves tecnologies, no? Llavors, haureu de venir a veure l'espectacle per veure què passa. Però seria aquesta contraposició entre l'antic i el modern, i com poden caminar junts, agafats de la mà, no? D'alguna manera, que pot fer que tot es pugui combinar, no? Mm-hmm. Per no deixar una cosa malament i l'altra és molt bona, o al revés, no?
2: Mm-hmm. M'agradaria posar en valor també, ara que t'escoltava, per si se'ns ha passat per alt, que el text també és vostre, és a dir, és una creació 100% vostra, iniciada des de zero, i on vosaltres en parlaves abans d'escenografia dels titelles, però òbviament també el text és vostre, Meritxell.
3: Sí, és una aportació nostra de 100%. També hi ha una part molt important de la persona que ens va dirigir, que el seu ull ens va portar per un recorregut molt especial pel qual encara no havíem passat mai nosaltres. Ella és l'Esther Cabassés de Xotitelles, que va ser la directora, i ens va ajudar molt, perquè nosaltres exclusivament titelles no l'havíem fet mai. Havíem combinat molt paraula, narració amb titelles, sempre combinant, no?, titelles i màscares, sempre havíem anat fent això, però exclusivament titelles com aquest no ho havíem fet mai. I per això vam agafar una experta en la matèria, que és l'Esther, i ens va ajudar molt. Vull dir que sí que és una creació, la Guilla Teatre, però no vull deixar de donar valor a la persona que ens va ajudar, no?, a acabar de posar-ho, d'aixecar-ho, no?
2: Mm-hmm.
3: La idea, tot això és nostre, però sí que l'Esther ens va ajudar molt a tirar-ho endavant.
2: Mm-hmm. De fet, Bruixanteris és l'espectacle que veurem aquest diumenge, com dèiem, al Teatre de Palafolls, al punt de les 12 del migdia. Repeteixo, hem entrada lliure, això sí, l'aforament limitat, però no és l'únic espectacle que teniu amb la Guilla Teatre. Meritxell, crec que ara tinc el web aquí davant, crec que n'esteu fent rodar com 5 o 6, no?
3: En Moviment Ara tenim la carretada de conte,
2: sí,
3: que la fem des del 2013, que aquesta sí que és combinació, és narració oral, combinació amb titelles, màscares i objectes, perquè al final els personatges del conte final són utilitzes i a mesura que va passant l'espectacle, el conte, anem creant una manera que al final el públic es pot menjar,
2: mm-hmm.
3: És així un final una mica especial, diferent. Després tenim de faula, que és una mica semblant, però aquest cop, en comptes de conte, són faules i ho fem amb titelles.
2: Sí.
3: I què més? Ai, Quimera. Quimera és una combinació entre personatges clown i un titella. Ah. Els altres dos que havíem fet, el primer, el segon el primer i el tercer espectacle, que són l'Hora de Campitocs i Draps, ja no els fem. Mm-hmm. Els vam fer durant molts anys, però... perquè havíem d'anar... hi ha un moment que vas traient coses, el que no surt tant, doncs ho vas desestimant i al final ens hem quedat amb aquest.
2: Home, Déu-n'hi-do,
3: ara, actualment, sí, tenim aquests tres i després un de contes de petit format, que són els contes menuts.
2: Mm-hmm. Doncs tindreu l'oportunitat de veure Bruixanteris aquí al Teatre de Palafolls, un espectacle únic, sens dubte, que farà les delícies de grans i petits. Aquest diumenge a les 12 del migdia vindrem a aplaudir ben fort. Gràcies a Meritxell Morera per atendre la trucada d'aquest programa i ens veiem, com dèiem, el diumenge al migdia. Gràcies.
3: Perfecte, gràcies a vosaltres. Esperem que vingueu i que disfruteu. That jazz.
1: Molt bé, encarem la recta final del programa d'avui parlant d'esports. Toca tertúlia esportiva, és divendres, normalment ho fem els dilluns, però és que aquest diumenge hi ha clàssic. Així que, Marc Tresserres, explica'ns què passa.
4: Doncs bé, és molt clara la situació, Gemma, i tots els oients que ens esteu escoltant. El Barça, per qui no ho sàpiga, és a un passet de proclamar-se campió de Lliga. Només li falta un punt per ser-ho. Queden 4 jornades, porta 11 punts d'avantatge al conjunt blanc. Ara explicarem també la situació del Madrid amb tots els companys de l'Ona Maresma. I bé, que el Barça juga a l'Spotify Camp Nou i per primera vegada a la història es pot proclamar campió de Lliga jugant al Clàssic. Per tant, aquí els culers, companys, companyes, no sé si veureu el partit, pronuncieu-vos.
5: Home, sí.
1: I tant.
5: Sí,
1: sí. I tant, o sigui, jo estic esperant al sofà de casa a veure si puc mirar el futbol allà.
4: Què més, què més? La Gemma tirant una miqueta d'ironia, eh?
1: No, home, no.
5: Diu això, però després l'acaba veient, jo crec.
1: Sí? Home, meu pare.
5: Bueno, però ja és algo.
1: Home, en Jaume.
5: No sé, jo crec que és un partit que s'ha de veure, no? Hi ha partit per concloure la temporada, ja que un cop passi aquest, ja el que ve, doncs, passarà a ser interessant. I esperem, home, no sé què opineu vosaltres, però hauríem de guanyar, no? Tant pel nivell esportiu com amb tot el batibull que hi ha dins del vestuari del Madrid, veig com impossible que no passi.
1: Jo crec que també, que guanyarem.
4: Mm-hmm. Ara després farem la porra just abans d'acabar. També Sergi, et volem escoltar. Melina, què? Javi, com veieu el partit d'aquest cap de setmana i la situació després del Madrid, el vestuari del Madrid?
1: A veure, mira, Marc, jo que sóc una entesa del tema, crec que el Madrid, o sigui, està en el seu pitjor moment, no futbolísticament parlant, sinó a nivell de tot, no? Les picabaralles que tenen, enfadats tots amb l'Mbappé, que si l'Mbappé se'n riu de nosaltres, que no el volem, fer-lo fora no el podran fer fora perquè el tenen contractat fins al 2029, li haurem de pagar un paston. No sé, jo crec que ara el Madrid té molts problemes interns i que això s'està reflectint també en el terreny de joc, perquè al final tot suma.
4: Home, i tant. Martí, no sé què opines respecte a això, perquè no és només tema Mbappé, que sembla que li rellisqui, parlant clar i sense embuts, al seu actual club, sinó que, a més a més, hi ha batusses dins del vestidor, que suposo que tots heu vist ja bromes a les xarxes socials, de que sembla un camp de batalla i de boxeig, fins i tot. Rüdiger amb Álvaro Carreras, les empentes i els punts de sutura de Valverde quan es va barallar amb Tchouaméni, tot i que Valverde ha dit que realment no va ser el seu company d'equip qui va fer, li va produir aquest trau. Bueno, què opines, Martí?
5: No, no, jo és que, mira, porto fascinat amb aquest tema. O sigui, ara mateix, quan no estava intervenint a l'Ona Maresma, no em paraven de sortir TikTok sobre el tema. I és que jo, en la meva vida, ja també és, no sóc molt gran, però en la meva vida havia vist un caos intern dins d'un vestuari, però és que en qualsevol esport, et diria. Perquè estem parlant de que Fede Valverde va quedar semi-inconscient al terra, que el van haver de treure amb cadira de rodes, i està aquí, que estarà entre 10 i 14 dies fora dels terrenys de joc, i ara mateix es troba a l'hospital amb punts al cap.
1: És sí, que vull també dir... va tenir mala sort, caure d'aquesta forma, Martí.
5: A veure, però...
1: No clar, va ser pel mastegot.
5: Però això aquí ho, això no... Clar, no diran que va ser pel mastegot. A veure, jo vull pensar que sí que es deuria caure, però està clar que hi ha informació aquí que no sabem ben bé com va anar. És que no ho sé, ho trobo surrealista, la veritat.
1: No sé, mira, a mi realment m'és igual el que li passi al Madrid, o sigui, més enllà de si tenen problemes o no, aquest diumenge veurem què passa. Jo tinc confiança, Marc i Martí, en què tindrem un bon resultat. No sé si voleu fer la porra, perquè ens queden 2 minuts de programa.
4: Sí, jo
1: o
4: també
1: hi ha més
4: considero...
1: temes?
4: Bueno, aquest és el principal en clau futbol, no? Seria el més important, jo crec, i també tenint en compte que, per exemple, que abans sempre fem l'agenda de coses a fer aquesta setmana pel Maresme, però també recordar que hi ha temps de flors, i si anem en clau esportiva, aprofitant el temps de flors de Girona, i jugarà l'Uni Girona, el bàsquet femení, la tornada de les semifinals dels play-offs. O sigui que realment també és un partit... Perquè és un partit important, també.
1: Vale. No, deia, quina connexió entre Girona, temps de flors, bàsquet. Hi ha bàsquet, també aquest cada setmana, comentes.
4: Sí, i molt important, exacte, perquè ja són la recta final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Si ara parlàvem de la Lliga de Futbol de Barça i Madrid, a la Lliga de Bàsquet, el Girona, doncs està a un sol partit. Si el guanya, de més de 2 punts, podrà passar a la final de la Lliga. Per tant, ja està fent una temporada excel·lent, l'equip gironí. A veure si ho completen amb temps de flors a Girona. I respecte a la porra, bé, a veure, Martí, comença tu. Què creus?
5: És que jo no sé per què, però sóc molt optimista. Jo penso que hi pot haver, per condicions del partit, crec que pot ser la victòria més abundant que podem recordar per tot això que hem estat parlant i tal. Ara bé, clar, després s'han de donar moltes casuístiques, però va, jo et diria així algo molt boig perquè puguem treure el clip la setmana que ve. 6-1, va, pel bar.
1: Uah, Martí, sí, ja. Se te'n va la olla. No, a veure, potser
5: a
1: sí.
5: A veure.
1: Jo, mira, abans he dit un resultat, ho comentava aquí amb en Joan a l'estudi, amb en Joan Cisa, que el tenim aquí a l'estudi, al control tècnic, i m'ha dit, Gemma, no et flipis, i m'ha assessorat, i jo us diré que 3-1.
4: Ai, mal estret, Gemma.
1: Oh, doncs mira, t'has inventat un altre.
4: Va, jo dic... A veure, vés a saber què pot passar, veient la crisi que hi ha amb el Madrid, però jo crec que al final hi ha pels seguidors, els que juguin, intentaran fer-ho també possible, però el Barça, òbviament, vaja, jo crec que veient la situació dels dos equips guanyarà el conjunt català, i per tant, 2-0.
1: I en Lamine encara està lesionat, no?
4: Sí, Lamine Yamal ja no jugarà, crec que el que queda de... Bueno, em sorprendria, que si guanyen aquest cap de setmana, campions de Lliga, quedaran 3 jornades per acabar. Per tant, jo crec que Lamine ja no el forçaran.
1: A dormir.
6: Puc dir la porra?
1: Sí, tant. Digues, Sergi.
6: 5-0 pel Barça i Co en segon round per... diré Tchouaméni, vinga.
5: A veure.
1: Molt bé. Em sembla fantàstic.
4: Quines pallisses.
1: Nois, que disfruteu del cap de setmana, ja podeu, sou lliures, ens tornem a escoltar el dilluns, i nosaltres, doncs bé, anem acomiadant el programa. Fins ara.
4: Fins ara.
5: Adéu.
1: Doncs va, som-hi, acabem el programa d'aquest divendres i ho fem amb la nova cançó de la Shakira, Dai Dai, una cançó que ha fet especialment pel Mundial de Futbol. Adéu, fins dilluns, que passeu un bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, una dona de 32 anys resident a Alacant, que va viatjar al mateix avió que va utilitzar una de les persones mortes al creuer Ondius. És la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret d'un hospital alacantí. Segons la Conselleria Valenciana de Sanitat, aquesta dona se la traslladarà com a mesura preventiva i seguint el protocol que ha aprovat aquest divendres el Ministeri de Sanitat a una habitació d'un hospital a la província d'Alacant dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment, li han fet una prova i està pendent el resultat en unes 24 o 48 hores. Al vol on hi viatjava, també hi havia un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Junts per Catalunya també exigeix explicacions immediates al govern davant d'aquesta possible filtració. Escoltem la diputada Judit Toronjo.
2: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
1: I Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió i ha publicat una sèrie de directrius que confirma que l'augment del preu del querosè, el combustible utilitzat en el món de l'aviació, no eximeix de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació de vol. I una enquesta de l'Associació de Comerciants Olot senyala la manca d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, el 70% dels clients enquestats valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar en el comerç local. A més, el 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li, per tant, un valor afegit. I de la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar la microgravetat en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques, recordem-ho, del projecte Hipàtia.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El descarrilament d'un tren avui i un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. De moment no se sap quan està previst que es restableixi la circulació. Allà hi ha la nostra companya de Ràdio Rubí, Belén Tierno. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. I justament ara veiem que comença a moure's el tren. És un tren, com deies, de mercaderies. El que es veu des de l'estació és un primer tros del tren, que és on hauria descarrilat, a sota el pont de l'autopista, i a l'altra banda, justament, hi ha una locomotora que sembla que podria ser la que ajudaria a treure aquest tren d'aquí. Si heu sentit de fons, se sentia com feien algunes maniobres. De fet, el que s'està fent en les últimes hores és fer maniobres, i entenem que per assegurar que poden treure el tren amb seguretat. També hi ha diversos testimonis dels fets que ens expliquen que ha estat un incident molt, molt petit a l'inici del tren, sense gaires conseqüències. Això és el que us podem explicar en aquests moments, que segueixen les maniobres i que de tant en tant veiem com aquest tren es mou per veure si definitivament el treuen d'aquesta via 2 de Rubí.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Belén. Doncs ja sabem aquesta última hora. Estem pendents a veure quan es restableix aquesta circulació. I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar l'arribada a les Canàries de l'Òndius després que l'organització Justitia Europea sol·licités frenar-lo. El tribunal assenyala que no s'ha justificat adoptar aquesta mesura cautelaríssima d'aquest vaixell amb antivirus, ja que està dirigida a la col·laboració internacional en resposta a una emergència sanitària. Precisament, recordem-ho, que migdia hem sabut que una dona de 32 anys, resident a Alacant, que va viatjar en el mateix avió que va utilitzar una dona d'aquest creuer, que després va morir, és la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Se li ha fet una prova i s'espera que en 24 o 48 hores se sàpiga si realment aquest cas sospitós és afirmatiu. Més temes. Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la del govern en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després de les peticions de cessament de l'oposició per una presumpta infiltració de dues agents en una assemblea de professors. La consellera d'Interior ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha volgut reconèixer la tasca dels Mossos d'Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte, ha dit, la professionalitat del cos. És tot el moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. S'obren les preinscripcions de l'escola Bressol als Fesolets per al curs vinent. L'Ajuntament tanca una part de la platja de Malgrat, centre per protegir un niu de corriol camanegre. El grup excursionista magratenc organitza una nova jornada de portes obertes aquest dissabte. L'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camproví aquest dissabte. Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite.

0: Malgrat. Són les 7.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 8 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: S'obren les preinscripcions a l'Escola Bressol als Fesolets per al curs vinent. L'Ajuntament tanca una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de control de corriol cama negra. El grup excursionista magratenc organitza una nova jornada de portes obertes aquest dissabte. L'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camproví aquest dissabte. Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit. Aquest divendres s'ha obert el termini de preinscripcions per al curs 2026-2027 de la Llar d'Infants Municipal als Fesolets. Les famílies interessades poden presentar la sol·licitud fins al 22 de maig. El tràmit es pot fer de manera presencial al centre amb cita prèvia o bé telemàticament a través del correu electrònic alsfesolets@eulen.com. Per demanar hora es pot contactar per correu o al telèfon 651 136 481. Entre la documentació necessària que es demana hi ha el formulari de preinscripció omplert, el llibre de família o certificat de naixement, el DNI del tutor o tutora i el volant de convivència si cal. Pel que fa al calendari, la llista provisional de les sol·licituds amb la puntuació provisional es publicarà el 29 de maig i la llista definitiva d'admesos el 13 de juny. La matrícula es formalitzarà entre el 16 i el 30 de juny. També es poden presentat documents que acreditin criteris de prioritat, com ara ser família nombrosa o monoparental. Entre els altres criteris de prioritat destaquen la proximitat del domicili o del lloc de treball i l'existència de germans ja escolaritzats al centre.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Una part de la platja de Malgrat Centre ha quedat delimitada aquest divendres després de detectar-s'hi una posta d'ous de corriol cama negra. El tancament s'ha instal·lat a primera hora del matí a la zona situada entre els carrers de Mar i Mallorca, seguint el protocol establert per la Generalitat. L'actuació arriba després que els agents rurals alertessin durant la nit de la presència d'aquest niu en aquest tram del litoral. L'objectiu és garantir la protecció d'aquesta espècie especialment vulnerable durant l'època de nidificació. El corriol cama negra és un ocell habitual de les platges catalanes, però molt sensible a l'activitat humana. Nidifica directament a la sorra, fet que el fa especialment exposat a la presència de persones, animals domèstics i a la pressió turística. Es tracta d'una espècie protegida, inclosa al catàleg de fauna salvatge de Catalunya. El grup excursionista magratenc celebra la segona jornada de portes obertes de l'any aquest dissabte al local de l'entitat a Can Feliciano. La trobada serà des de les 10 fins a les 2 i durant el matí hi haurà servei de bar amb vermut i també una xocolatada. Els assistents podran provar les instal·lacions, inclòs el rocòdrom, i conèixer les activitats que fa el grup, com per exemple l'escola d'escalada. Aquest acte s'inclou dins de les activitats que el GEM organitza per commemorar el 50è aniversari de l'entitat. El GEM, fundat el 1975, compta actualment amb més de 600 socis i es marca com a objectiu reforçar la base social i atraure públic jove per garantir el relleu generacional.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal de Malgrat acollirà aquest dissabte a les 6 la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Calamonjoy de l'escriptor Francesc Galí. El llibre aprofundeix en la vida de l'escriptora Zenòbia Camproví, una figura clau de la cultura del primer terç del segle XX, coneguda per la seva tasca literària i empresària, així com per la seva relació amb el poeta i premi Nobel Juan Ramón Jiménez. Segons ha explicat l'autor en una entrevista a Ona Malgrat, el projecte neix d'una motivació familiar. De fet, Galí conserva correspondència entre Camproví i la seva àvia, fet que li ha permès accedir a documents inèdits. De fet, entre aquests destaca una carta escrita el 19 d'agost de 1936, poc abans de l'exili, en què Camproví demana ajuda a l'àvia de Francesc Galí per fer-se càrrec d'un grup de nens afectats per la guerra. Escoltem l'entrevista. Bé, aquest cap de setmana es presenta el llibre sobre Zenòbia Camproví i Calamonjoy. Es farà dissabte a l'Arxiu Municipal. L'obra l'escriu l'escriptor Francesc Galí, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Bona tarda, Francesc.
2: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, per què vas iniciar i decidir a escriure un llibre sobre Zenòbia Camproví?
2: Bé, per una qüestió familiar, diria. És a dir, Zenòbia Camproví, que com tots sabem va ser la dona de Juan Ramón Jiménez, era la cosina germana de la meva àvia Josefina. Llavors, elles dos van tenir moltíssima relació durant abans de la guerra. Jo tenia unes cartes de correspondència entre elles dues, i a partir d'aquestes cartes i de la història familiar, doncs, doncs aquí va sortir la idea d'escriure aquest llibre.
0: Mm-hmm. Què ens pots explicar de Zenòbia Camproví, de la seva vida, com era? Què ens pots explicar?
2: Bueno, Zenòbia Camproví va ser, diríem, una figura capdalt de la primera de la primera etapa del segle XX, no? Ja sabem que va ser escriptora, traductora, empresària, vull dir, té molta història. Ella, com a trets fonamentals, no? Ella, tot i que va néixer a Catalunya, va néixer aquí, a Malgrat, no? Però quan tenia 12 o 13 anys va viatjar als Estats Units, va anar a viure 6 o 7 anys als Estats Units, o sigui que la seva formació més forta la va fer a Nova York, en les millors escoles d'aquella època. Llavors ella retorna amb 20-21 anys aquí a Espanya, i bueno, i llavors a partir d'aquí ella entra en contacte amb la intel·lectualitat del món espanyol, no? I bé, així coneix a Juan Ramón, es casen, ella va ser, com a trets fonamentals, per dir coses importants, ella va crear el primer club feminista d'Espanya, el Liceum a Madrid, va tenir una botiga d'art a Madrid, que es deia Arte Espanyol, Arte Popular Espanyol, que el que feia és recórrer Espanya buscant els millors artesans. Llavors ella tenia una botiga, aquesta botiga a Madrid, i també venia a Estats Units a clients selectes que tenien. Tot això fins a l'any 36, que s'han d'exiliar, no?
0: Mm-hmm. Molt bé. D'aquestes cartes que dius que va recuperar, que de la Zenòbia Camproví que enviava, doncs, al teu familiar, què s'explicaven? Què hi havia en aquestes cartes? Què s'explicava?
2: Home, hi ha una cosa... la Zenòbia va escriure més de 5.000 cartes a la seva vida, no? Jo en tenia 4. Uh-huh. Però resulta, i això és l'important, és que una d'aquestes 4, que era inèdita, una d'aquestes 4 és la darrera carta que Zenòbia Camproví escriu d'Espanya abans d'exiliar-se. Eh? Uh-huh. El 19 d'agost del 36. El 19 d'agost del 36. El mateix dia, a més, que maten a Federico García Lorca, no? Llavors, en aquesta carta, la Zenòbia el que fa és demanar-li que es quedi la meva àvia, perquè la meva àvia en aquells temps vivia a Madrid amb el seu marit, amb el meu avi, i llavors li demana que es quedi amb 12 nens, ell, amb 12 nens de la guerra. Ells havien creat com un pensionat per nens orfes o nens que els seus pares havien marxat de la guerra. Llavors, amb aquesta carta li diu que ella ha de marxar d'Espanya i que, sisplau, se'n faci càrrec d'aquests 12 nens.
0: Ostres, i la teva àvia es va fer càrrec dels nens?
2: Sí, la meva àvia es va fer càrrec dels nens.
0: Ostres.
2: I tinc diverses cartes, sí, tinc diverses cartes que ella li va, quan arriben a París li envia diners, quan arriba a Nova York li envia diners, però i finalment aquests nens van anar a parar a cases d'acollida, em sembla que primer a Madrid i després a València.
0: Sí, ostres, sí. Déu-n'hi-do. L'obra també fa referència no només a Juan Ramón Jiménez, que era la seva parella, sinó també a altres figures conegudes, com per exemple Ferran Adrià o també la il·lustradora Marga Gil Roisset. Què s'explica? Per què apareixen aquestes figures en el llibre?
2: Bé, perquè aquí hi ha una d'altres coincidències, diguem. O sigui, la família de Zenòbia Camproví, o sigui, el llibre explica la història de tres germans, no? De Félix Camproví, Raimundo Camproví, que era el pare de la Zenòbia, i José Camproví, que era el meu besavi, no? Són tres germans, i el Félix Camproví va comprar una casa a Cala Montjoi, tocant del famós restaurant El Bulli, no? I aquesta casa va ser, quan ell va morir, va ser copropietària la meva família i la família de la Zenòbia, no? I la Zenòbia va estar a l'estiu de 1910 i 1911 a Cala Montjoi, no? Llavors, doncs, explico la connexió de Zenòbia amb Cala Montjoi, però també aprofito el llibre per explicar què ha passat amb aquest indret, aquesta cala, que ja han passat coses tan extraordinàries com que fos la casa de la dona d'un premi Nobel, com que hi hagués el millor restaurant del món, com que hi haguessin dos masos molt importants, és a dir, faig un repàs una mica a el que ha passat també a la cala, no?
0: Uh-huh. Molt bé, i després d'aquesta obra, quin és el teu pròxim projecte pensat?
2: Bueno, mira, dos coses. O sigui, el projecte anterior és un llibre que es diu L'Empordà Elèctric, que és un llibre que recupera la moguda musical dels 80 a l'Empordà i a les comarques gironines, no? Que ha funcionat molt bé i estem molt contents, i gràcies a gràcies a aquest llibre he pogut fer aquest de la Zenòbia, no? I ara estic treballant amb un altre que, estic treballant amb la biografia d'una pianista que té 89 anys, que es diu Carme Vilà, i que ha sigut una de les pianistes més importants d'aquest país, és l'única pianista que ha tingut el Premi Schubert a Viena, i és una mica la connexió entre el segle XIX i el segle XXI, no? Ara estic treballant amb aquesta obra.
0: Per què t'interessa, això ja és a nivell personal, per què t'interessa escriure biografies sobre personatges d'època?
2: No són ben bé... Bueno, són biografies, però no són biografies acadèmiques. O sigui, jo utilizo un... És a dir, no hi ha peus de pàgina. Jo utilizo un estil molt periodístic, relato, converses... I el que m'interessa és molt la figura, com la que és de la Zenòbia, però m'interessa també molt més també tot el seu entorn, no? Tot el que succeïa al voltant de la Zenòbia o al voltant de la Carme Vilà, que estic escrivint aquesta... O sigui, m'interessa tant la figura principal com les històries paral·leles que hi ha al voltant, no?
0: Molt bé. Una pregunta. De la Zenòbia Camproví, va escriure obra... O sigui, perquè estava casat amb Juan Ramón Jiménez, que també era poeta, hi havia obres de Juan Ramón Jiménez que realment eren de Zenòbia o no?
2: O... Al revés.
0: Al revés.
2: Estudia al revés. Sí, Zenòbia Camproví es va fer molt famosa, per les traduccions que va fer de Tagore... Sí, que era premi Nobel també a la Índia, al castellà, no? Aquestes traduccions van tenir molt d'èxit, va ser la que va donar a conèixer Tagore a nivell espanyol, però les traduccions aquestes les feien a quatre mans, és a dir, la Zenòbia traduïa de l'inglès, de l'anglès traduïa al castellà, però Juan Ramón li donava el toc poètic a la traducció, no? O sigui, si algú és una mica entès amb Juan Ramón i llegeix les traduccions de Zenòbia del Tagore, veurà aquesta connexió, no?, entre Juan Ramón i Tagore.
0: Sí, val, o sigui que treballaven molt, molt junts, tant els
2: sí,
0: artistes.
2: Sí. Això ho va fer pràcticament a quatre mans, no? I això els va unir molt, eh? Això, totes les traduccions del Tagore els va unir molt, moltíssim.
0: Molt bé, era una curiositat. Bé, doncs, Francesc Galí, escriptor d'aquest llibre de Zenòbia Camproví, gràcies per atendre'ns avui aquí a Ona Malgrat i esperem que aquesta presentació sigui tot un èxit. Gràcies.
2: Gràcies, gràcies.
0: Més notícies, més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, FEM 15 i FEM 19 i de la Copa Elit jugaran a hoquei entre avui diumenge a Malgrat, a Tordera, Planes, Lloret i Maçanet de la Selva. Els equips, els 8 millors classificats d'arreu de Catalunya de cada categoria lluitaran per proclamar-se campions de Catalunya. Paral·lelament es disputarà la Copa Elit de les categories a la B, juvenil. Es tracta d'una fase final per a aquells equips que han estat a un pas de classificar-se per al quadre principal del campionat de Catalunya. A Malgrat, els partits han començat a jugar-se aquest matí al pavelló municipal d'Esports de l'Avinguda Tarragona. Miquel Àngel Ruiz, regidor d'Esports, s'ha mostrat orgullós que el municipi pugui acollir aquest esdeveniment esportiu. Ruiz, que també ha agraït l'esforç del Club Patí Malgrat, ha recordat que el malgratenc Nil Vergel és un dels jugadors que competirà als campionats de Catalunya i que ho farà amb el Barça.
3: Orgullosos com a malgratenc de poder inhibir aquest campionat. També gràcies al Club Patí Malgrat, amb l'esforç que ha fet per poder ser seu fa dos anys, amb les reunions que vam tenir tant amb el club com amb la federació. I bueno, és això, veurem hockey del bo, però a nivell base. És el futur de l'hoquei català. Entre tots els equips hi ha un malgratenc, tot s'ha de dir, que ara jugarà després de la tarda, jugarà aquí, hi ha un malgratenc que juga al Barça, que és el Nil Vergel, i bueno, ja dic, com a regidor d'esports, és un orgull tenir aquests campionats aquí a Malgrat.
0: Ruiz també ha detallat que un 80% dels equips i de les famílies dels jugadors s'allotgen en 3 hotels de Magrat aquests dies.
3: Tenim 3 hotels on estan el 80% dels equips allotjats a Magrat. I molts de pares també. Vull dir que això és la part de darrere d'un campionat, quan l'ocupació hotelera, i com està el pavelló de gent i com està tota aquesta zona. Jo vaig a reivindicar una cosa, que és la comarca de la Selva Marítima, ¿vale? Que som uns privilegiats, que a més sempre fem coses molt conjuntes, tant amb Blanes com Lloret, com Tordera i Massanet, doncs això és molt difícil trobar a altres zones de Catalunya que tan a prop hi hagin 4 o 5 pobles amb nivell hockey que es pugui realitzar.
0: L'Ajuntament de Magrat i la Federació Catalana de Patinatge tenen un acord signat per tal que el municipi sigui seu d'aquestes finals també l'any vinent.

0: Moment de destacar la situació meteorològica al nostre municipi de la mà del nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza aquest divendres un taller de jocs de taula amb l'associació 1 de 10. La sessió és oberta a participants a partir de 12 anys i començarà a les 6 de la tarda. No cal fer inscripció prèvia. Aquest vespre el Cine Club Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hain, dirigida per Kazuder Ben Hania, a partir de 9:45 de la nit al Centre Cultural. Marxem a dissabte perquè el grup excursionista Magretenc organitza una jornada de portes obertes des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Hi haurà servei de bar amb vermut i també xocolatada. També dissabte l'Arxiu Municipal organitza la presentació Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi amb la presència del seu autor Francesc Galí. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
4: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
3: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
5: Soc una ovella detectiva i de les bones.
6: ¿Qué viene después del miércoles?
7: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
8: Me voy.
9: Pero si acabas de llegar.
3: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
10: Clau!
11: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
12: Descuida. No lo harás.
3: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
13: Que empiece el espectáculo.
14: Get over here!

Repassem els titulars del dia. S'obren les preinscripcions de l'escola Bressol Els Fesolets per al curs vinent. L'Ajuntament tanca una part de la platja de Malgrat, centre per protegir un niu de corriol camanegre. El grup excursionista magratenc organitza una nova jornada de portes obertes aquest dissabte. L'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camproví aquest dissabte. Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite. Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dilluns a la mateixa hora. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va

0: dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona.
1: Tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents a Trapero al Parlament i de les conselleres d'Interior i Educació. García Berrio és diputat dels Comuns.
2: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
1: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana de distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. Usuaris i l'Associació per la Promoció del Transport Públic reclamen un servei de qualitat. Pol Méndez n'és el seu portaveu.
3: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
0: El descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
1: Hores d'ara el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
0: En cultura, Girona es prepara per la 71a edició del Temps de Flors.
1: Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics.
0: Girona FM, Pau Villafañe.
4: Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
5: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals.
0: I en esports, Toni Castro, tenim en joc la final de la Copa Catalunya Femenina de futbol a Vilanova i la Geltrú.
6: Al minut 55, l'Europa ha aconseguit empatar a 3 la final que guanyava l'AEM de Lleida 0-3. Aquesta nit, l'Atlético Madrileño Sabadell, un duel clau en la lluita per l'ascens a la segona divisió. Demà a primera, l'Espanyol que buscarà a Sevilla la victòria que l'apropi a la permanència matemàtica. I diumenge arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen contra els blancs. Per cert, el Madrid ha sancionat Fede Valverde i Tchouaméni per la picabaralla d'ahir amb una multa de 500.000 euros.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc. Aquesta nuvolositat en forma de pluges, algun ruixadet molt local. S'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatà o cap a les Terres de l'Ebre, però en general estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa. I la temperatura, que no s'ha acabat d'enfilar gaire. Per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet, molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació ja pràcticament normalitzada a la xarxa viària, sense massa complicacions aquesta tarda de divendres. Bàsicament queda lentitud a la C58. Aquests últims 2 quilòmetres resisteixen entre Montcada i Reixac i Torrebaró, d'entrada al nus de la Trinitat, i també la ronda litoral de Barcelona, que continua presentant lentitud amb aturades entre el Fòrum i la Barceloneta de forma fragmentada, en sentit Llobregat, i puntualment molta lentitud al voltant de Zona Franca en sentit contrari. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió on va viatjar la dona holandesa que va acabar

0: morint. El ministeri també busca una segona passatgera sud-africana que hauria passat 10 dies a Barcelona.
1: Aquest possible contacte, però, ja ha tornat a Sud-àfrica. S'està contactant amb el país perquè el busqui i li faci les proves oportunes. Pel que fa a la dona d'Alacant, està ingressada a l'hospital i presenta simptomatologia respiratòria lleu. Ja se li ha realitzat la primera prova, de la qual encara s'està pendent del resultat. En cas de sortir negativa, se li realitzaria una segona al cap de 48 hores per acabar de confirmar o desestimar la presència del virus. Finalment, l'OMS també ha confirmat avui que l'hostessa del vol ha donat negatiu d'antivirus.
0: I avui ha comparegut el secretari de Salut Pública, Javier Padilla, que amb tot confia que el test de la dona d'Alacant també doni negatiu. Jordi Casino.
2: Aquestes són les principals novetats de la crisi derivada del vaixell que segueix camí de les Illes Canàries i que ha posat en valor el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que creu que segurament la dona d'Alacant en donarà negatiu i que assegura que demostren que es pot fer un seguiment molt acurat dels possibles infectats.
3: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
2: I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria fer-ho abans, a les Illes Canàries. Des d'allà tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola.
0: Gràcies, Jordi. Per cert, que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de l'entitat que demanava paralitzar el desembarcament de l'Òndius a les Canàries.
1: El tribunal considera que no hi ha evidències que es comprometi la salut de la població espanyola.
0: I mentrestant, tots els experts coincideixen en llançar un missatge de calma i asseguren que, tot i que l'antivirus és més greu que la Covid, per la seva taxa de letalitat, el risc de contagi és molt més baix.
1: Així ho ha assegurat una de les cares més visibles durant la pandèmia del Covid-19, el doctor Antoni Villa, excap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. El doctor argumenta que, malgrat el record que tenim de la Covid-19, aquestes dues malalties no tenen res a veure.
4: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta. Malauradament, nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament.
1: L'expert ha assegurat que, tot i que el risc de contagi és baix, hi ha probabilitats de transmissió. En aquest sentit, el doctor ha reconegut que sí que hi ha certes similituds amb la Covid-19 i el mètode més comú és estar en contacte proper amb la infecció i contagiar-se'n a través de les secrecions respiratòries.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. A més, tant aquests tres grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal.
6: Els Comuns i Esquerra Republicana són socis d'investidura de Salvador Illa, però la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat els ha tret de polleguera. Consideren que vulnera els drets fonamentals i per això han demanat que Josep Lluís Trapero plegui i que el govern s'expliqui. La CUP també ho vol. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
7: O és que el que busca el director de la policia és criminalitzar els docents del nostre país? És això el que busca? I per això infiltra? Els vol situar l'analogia de grups terroristes? Perquè la normativa fa referència a aquests espais que van contra la seguretat pública.
8: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
9: El govern ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem creiem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
6: Junts ha dit que el govern està absolutament superat pel conflicte educatiu i els Mossos han dit que respecten el dret a reunió, a vaga i la llibertat sindical, però que poden recollir informació relacionada amb els conflictes laborals i socials per valorar amenaces i riscos, i s'han mostrat disposats a explicar-ho als grups parlamentaris.
0: I els sindicats convocants de les vagues educatives s'afegeixen a la reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho. Mont.
6: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que evidentment els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
6: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, es van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
0: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. Anna Ruiz.
11: Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
12: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
13: Yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
14: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
11: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
15: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies, amb el pagament i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
11: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
0: I el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. Hores d'ara, el servei continua fent-se amb autobusos alternatius.
1: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilitzacions des de l'octubre.
1: Metges a Catalunya recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes el primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies a 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
0: I obert ja des de les 7 de la tarda el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
1: Les entrades són gratuïtes i es poden sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla, que acollirà 40.000 persones a l'estadi.
0: Més qüestions. Salvador Illa ha inaugurat aquesta tarda la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'han construït a Calafell, al Baix Penedès. Es tracta de dos blocs que s'han aixecat en terrenys de titularitat municipal gràcies al finançament de l'Institut Català de Finances i una subvenció dels fons europeus Next Generation. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
16: Els 110 pisos es van començar a construir ara fa 2 anys i han tingut un cost de 14 milions d'euros, 11 dels quals provenen d'un préstec de l'Institut Català de Finances a l'empresa constructora Rubau. La promoció està situada a mig camí dels nuclis del poble i de la platja de Calafell i es van adjudicar amb una concessió i un dret a superfície de 75 anys. Durant la seva visita, Salvador Illa ha destacat aquest projecte com un clar exemple de la col·laboració entre l'administració pública i l'empresa privada.
17: És el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Hi hauria d'haver-hi més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremanguessin i s'hi posessin. Jo ho demano, això, ho demano. Guanyant-se la vida, si això ningú ho discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
16: Els 110 pisos s'adjudicaran mitjançant una borsa d'habitatge on s'han inscrit les famílies interessades. El seu cost mensual oscil·la entre els 545 euros dels habitatges més petits i els 778 dels més grans.
0: L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca, càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
18: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
19: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
18: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
0: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona.
1: Una commemoració que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta.
20: Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
21: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
20: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
0: I creix el malestar entre els municipis per la manera com s'està desplegant el pla territorial per la implantació de les energies renovables al Pla Ter. Aquest divendres al vespre, Verges acull una trobada de representants municipals per compartir preocupacions. Anem cap allà, Televisió Costa Brava. Raül Martín, bona tarda.
22: Bona tarda, doncs sí, aquesta reunió ja ha començat i porten al voltant de 3/4 d'hora. Ja són més d'una 70ena d'alcaldes i alcaldesses i també representants polítics de comarques gironines i concretament de l'Empordà, per explicar el Pla Ter que planteja la Generalitat de Catalunya. Afirmen que és la segona trobada que fan tots aquests representants, també d'associacions, i el que pretén aquesta reunió és que vol informar totes les persones assistents sobre les afectacions que hi haurà i la problemàtica d'instal·lar aquestes energies renovables. Asseguren també que no estan en contra d'aquestes energies, però no són ni el lloc ni les mesures adients per instal·lar els quatre aerogeneradors de 200 metres d'alçada entre la Tallada d'Empordà i Bellcaire d'Empordà i també les plaques solars al municipi de Torrent. Aquesta reunió, com bé dit, ja ha començat, s'estan parlant tots els representants i posant els punts sobre què volen enviar a la Generalitat i té l'objectiu de presentar-se un document per intentar canviar el pla TER que es planteja per abans del 2030.
0: Moltíssimes gràcies, Raül, des de Verges. En cultura, Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
3: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs això, no? Que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant amb projectes que porten en molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els quatre ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent, és això al final Temps de Flors.
2: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11, entre setmana i fins a les 12 els dissabtes, i hi haurà concerts de petit format els vespres pensats especialment pels gironins.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Europa i l'AEM de Lleida estan jugant la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol a Vilanova i la Geltrú. Ara mateix, minut 30 de la segona part, per tant, tram final del partit. Europa 3, AEM 3. Una final que les lleidatanes guanyaven 0-3. Per tant, ara mateix marxaria la pròrroga. Més futbol a la primera federació masculina en penúltima jornada i el Centre d'Esport Sabadell, que és segon, juga a un quart de 10 aquesta nit al camp de l'Atlético Madrileño. Tercer en un duel que podria ser decisiu. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt eldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
4: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Anem a quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful de, tot és jauja no, quan dic Gaudí és hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells, estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
3: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
2: A primera divisió, l'Espanyol buscarà demà a Sevilla el triomf que l'apropia la permanència matemàtica. De fet, els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar contra un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Escoltem l'entrenador Manolo González.
5: Sobretot estar partificats, estar centrats al futbol, que és el que toca demà, no perdre els papers, no entrar en històries que no són del joc i també aprofitar doncs, aquest ambient per fer-lo capgirar, que això també pot passar al partit, que això ningú ho contempla i també pot passar dins del mateix partit. Llavors hem de sortir molt ficats al partit, no donar vida al rival, sobretot, que si volen tenir vida que se la guanyin, i sortir molt ficats a fer el nostre partit i convençuts.
2: I diumenge a les 9 de la nit arriba el clàssic més esperat dels últims anys, un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. De fet, els blaugranes alçaran el títol de campions de Lliga si puntuen contra els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la picabaralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 d'euros per part del seu club, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou. A la tercera federació masculina de futbol, diumenge a 1:15 es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En hoquei sobre patins, aquesta nit a 11:15, hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça jugarà contra el Benfica a les semifinals de la Champions masculina a les 5 de la tarda. I en handbol, el CACSET Balonmano Granollers ha caigut eliminat de la Copa del Rei a Sant Sebastià al partit de quarts de final contra el Gran Canària 29-26.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La dona de 32 anys resident a Alacant sospitosa d'estar contagiada d'antivirus ha estat traslladada com a mesura preventiva a una habitació d'un hospital dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment li han fet una prova i estem pendent del resultat en 24 o 48 hores. La seva sintomatologia és lleu. L'epidemiòleg Antoni Trilla ha dit a BTV que aquest brot és greu, però que hi ha perquè hi ha persones que han mort, però parla clarament de que el risc de contagi per la població en general és molt baix. L'escoltem.
2: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts.
1: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent i també que compareguin les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents ha mostrat el diputat d'Esquerra, Jordi Albert.
3: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
1: La Fiscalia del Tribunal Suprem s'ha pronunciat aquest divendres a favor d'un indult parcial pel fiscal general de l'Estat, l'exfiscal Álvaro García Ortiz, de la pena d'inhabilitació per al càrrec imposada per la condemna de revelació de dades reservades. En concret, va ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació i un pagament d'una multa de 7.002 euros per la filtració d'un correu electrònic amb la confessió de 2 delictes fiscals d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I un estudi liderat per la Universitat de Girona apunta que els valors més alts de radiació a Catalunya es registren a la plana de Lleida i al sud del país. Per contra, els valors més baixos són els sectors amb el Pirineu Oriental i un eix que s'estén d'entre el Ripollès i el Baix Empordà. I 4 alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca viatgen al Japó en un prestigiós programa d'intercanvi. Durant 2 setmanes compartiran convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka, tot plegat per conèixer l'idioma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Localitzada la dona de nacionalitat sud-africana que va coincidir a l'avió amb la dona que va morir per antivirus. Es troba actualment asimptomàtica a Sud-àfrica després d'haver estat durant una setmana a Barcelona abans de tornar al seu país. Segons la investigació epidemiològica realitzada durant la seva estada, es va allotjar sola en un hotel i no va mantenir contactes estrets. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
2: Aquesta persona no ha tingut contacte estrets amb ningú. Aquest període correspon amb el període d'incubació, els escassos 7 dies que va passar a Barcelona. És un període d'incubació no infecciós. Ens han confirmat fa una hora escassament que es troba en bona salut i asimptomàtica. Per tant, confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest divendres a la tarda la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'ha construït a Calafell. Es tracta de dos blocs que s'han aixecat en terrenys de titularitat municipal a un cost de 14 milions d'euros gràcies al finançament de l'Institut Català de Finances i els fons Next Generation.
3: És el més transformador juntament amb la regularització dels sistemes que tenen el país. Canvies la vida d'una persona. Hauria d'haver-hi més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremanessin, s'hi posessin. Jo ho demano, ho demano. Guanyant-se la vida, això ningú discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
1: I els ramaders del sud dels Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a Molsosa i l'altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs del Solsonès des de 2019, quan aquests animals van matar tres ovelles a Odèn. Tot i això, a la zona sud de la comarca no s'ha registrat cap incident. Estan els ramaders afectats organitzant-se per protegir amb tanques electrificades, càmeres i gossos, ja que els preocupa que es passi del llop solitari a una casa. I la DGT preveu fer més de 300 exàmens pràctics per conduir a Lleida dissabte 16 de maig en una convocatòria extraordinària pensada per reduir la llista d'espera existent. I l'OCU alerta sobre les amanides preparades als supermercats, un producte que s'ha anat obrint pas com una solució pràctica per dinar fora de casa i que sembla saludable. L'organisme ha detectat 9 amanides César i 7 amanides de pasta de diferents marques, fins a 16 additius que no són beneficiosos.

Repassem els titulars del dia. S'obren les preinscripcions de l'Escola Bressol als Fesolets per al curs vinent. L'Ajuntament tanca una part de la platja de Malgrat, centre per protegir un niu de corriol camanegre. El grup excursionista magratenc organitza una nova jornada de portes obertes aquest dissabte. L'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camproví aquest dissabte. Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Localitzada la dona de nacionalitat sud-africana que va coincidir a l'avió amb la dona que va morir per antivirus. Es troba actualment asimptomàtica a Sud-àfrica després d'haver estat durant una setmana a Barcelona abans de tornar al seu país. Segons la investigació epidemiològica realitzada durant la seva estada, es va allotjar sola a un hotel i no va tenir contactes estrets. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
2: Aquesta persona no ha tingut contactes estrets amb ningú. Aquest període correspon amb el període d'incubació, els escassos 7 dies que va passar a Barcelona. És un període d'incubació no infecciós. Ens han confirmat fa una hora escassament que es troba en bona salut i asimptomàtica. Per tant, confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts.
1: Fernández insisteix que s'estan seguint els protocols necessaris i que s'està fent un seguiment. A més, recorda que el risc de contagi per la població general és molt baix. I no deixem el tema perquè, per altra banda, la dona de 32 anys de la Can sospitosa d'estar contagiada d'antivirus ha estat traslladada com a mesura preventiva a una habitació d'un hospital dissenyada per contenir patògens perillosos. També viatjava l'avió de KLM on va embarcar breument una passatgera que posteriorment va morir. Li han fet la prova i està pendent del resultat en 24 i 48 hores. De moment, la seva sintomatologia és lleu, amb tos i malestar general. El creuer on s'ha detectat el brot d'antivirus virus, l'Ondius, té prevista l'arribada al port de la Granadilla a Tenerife les primeres hores de diumenge. El passatge serà evacuat als seus països d'origen. Hi ha 151 persones de 23 nacionalitats, 14 ciutadans espanyols, entre els que hi ha 5 catalans, han acceptat passar la quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I a partir de demà s'haurà de tornar a pagar Rodalies. Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a 3 trams on hi havia incidències i d'aquesta manera ja s'està oferint el 96% del servei. Si algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents, de Gaudí en podrà recuperar els viatges. I més d'una cinquantena d'alcaldes gironins de diferents colors polítics han signat a Verges un manifest per demanar al govern que aturi el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater, que té com a objectiu promoure projectes d'energia eòlica i solar a Catalunya. Denuncien que el document s'ha elaborat sense la participació real del món local i alerten que el model afavoreix els grans operadors energètics en detriment de les iniciatives locals i comunitàries.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 8 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: S'obren les preinscripcions a l'Escola Bressol als Fesolets per al curs vinent. L'Ajuntament tanca una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de control de corriol cama negra. El grup excursionista magratenc organitza una nova jornada de portes obertes aquest dissabte. L'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camproví aquest dissabte. Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite. Aquest divendres s'ha obert el termini de preinscripcions per al curs 2026-2027 de la Llar d'Infants Municipal als Fesolets. Les famílies interessades poden presentar la sol·licitud fins al 22 de maig. El tràmit es pot fer de manera presencial al centre amb cita prèvia o bé telemàticament a través del correu electrònic alsfesolets@eulen.com. Per demanar hora es pot contactar per correu o al telèfon 651-136-481. Entre la documentació necessària que es demana hi ha el formulari de preinscripció omplert, el llibre de família o certificat de naixement, el DNI del tutor o tutora i el volant de convivència si cal. Pel que fa al calendari, la llista provisional de les sol·licituds amb la puntuació provisional es publicarà el 29 de maig i la llista definitiva d'admesos el 13 de juny. La matrícula es formalitzarà entre el 16 i el 30 de juny. També es poden presentat documents que acreditin criteris de prioritat, com ara ser família nombrosa o monoparental. Entre els altres criteris de prioritat destaquen la proximitat del domicili o del lloc de treball i l'existència de germans ja escolaritzats al centre.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Una part de la platja de Malgrat Centre ha quedat delimitada aquest divendres després de detectar-s'hi una posta d'ous de corriol cama negra. El tancament s'ha instal·lat a primera hora del matí a la zona situada entre els carrers de Mar i Mallorca, seguint el protocol establert per la Generalitat. L'actuació arriba després que els agents rurals alertessin durant la nit de la presència d'aquest niu en aquest tram del litoral. L'objectiu és garantir la protecció d'aquesta espècie especialment vulnerable durant l'època de nidificació. El corriol cama negra és un ocell habitual de les platges catalanes, però molt sensible a l'activitat humana. Nidifica directament a la sorra, fet que el fa especialment exposat a la presència de persones, animals domèstics i a la pressió turística. Es tracta d'una espècie protegida, inclosa al catàleg de fauna salvatge de Catalunya. El grup excursionista magratenc celebra la segona jornada de portes obertes de l'any aquest dissabte al local de l'entitat a Can Feliciano. La trobada serà des de les 10 fins a les 2 i durant el matí hi haurà servei de bar amb vermut i també una xocolatada. Els assistents podran provar les instal·lacions, inclòs el rocòdrom, i conèixer les activitats que fa el grup, com per exemple l'escola d'escalada. Aquest acte s'inclou dins de les activitats que el GEM organitza per commemorar el 50è aniversari de l'entitat. El GEM, fundat el 1975, compta actualment amb més de 600 socis i es marca com a objectiu reforçar la base social i atraure públic jove per garantir el relleu generacional.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal de Malgrat acollirà aquest dissabte a les 6 la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Calamonjoi de l'escriptor Francesc Galí. El llibre aprofundeix en la vida de l'escriptora Zenòbia Camproví, una figura clau de la cultura del primer terç del segle XX, coneguda per la seva tasca literària i empresària, així com per la seva relació amb el poeta i premi Nobel Juan Ramón Jiménez. Segons ha explicat l'autor en una entrevista a Malgrat, el projecte neix d'una motivació familiar. De fet, Galí conserva correspondència entre Camproví i la seva àvia, fet que li ha permès accedir a documents inèdits. De fet, entre aquests destaca una carta escrita el 19 d'agost de 1936, poc abans de l'exili, en què Camproví demana ajuda a l'àvia de Francesc Galí per fer-se càrrec d'un grup de nens afectats per la guerra. Escoltem l'entrevista. Bé, aquest cap de setmana es presenta el llibre sobre Zenòbia Camproví i Calamonjoi. Es farà dissabte a l'Arxiu Municipal. L'obra l'escriu l'escriptor Francesc Galí, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Bona tarda, Francesc.
2: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, per què vas iniciar i decidir escriure un llibre sobre Zenòbia Camprubí?
2: Bé, per una qüestió familiar, diria. És a dir, Zenòbia Camprubí, que com tots sabem va ser la dona de Juan Ramón Jiménez, era la cosina germana de la meva àvia Josefina. Llavors, elles dos van tenir moltíssima relació abans de la guerra. Jo tenia unes cartes de correspondència entre elles dues, i a partir d'aquestes cartes i de la història familiar, doncs aquí va sortir la idea d'escriure aquest llibre.
0: Mm-hmm. Què ens pots explicar de Zenòbia Camprubí, de la seva vida, com era? Què ens pots explicar?
2: Bueno, Zenòbia Camprubí va ser, diríem, una figura capdalt de la primera etapa del segle XX, no? Ja sabem que va ser escriptora, traductora, empresària, vull dir, té molta història. Ella, com a trets fonamentals, no? Ella, tot i que va néixer a Catalunya, va néixer aquí, a Malgrat, no? Però quan tenia 12 o 13 anys va viatjar a Estats Units, va anar a viure 6 o 7 anys als Estats Units, o sigui que la seva formació més forta la va fer a Nova York, en les millors escoles d'aquella època. Llavors ella retorna amb 20-21 anys aquí a Espanya, i bueno, i llavors a partir d'aquí ella entra en contacte amb la intel·lectualitat del món espanyol, no? I bé, així coneix a Juan Ramón, es casen, ella va ser, com a trets fonamentals, per dir coses importants, ella va crear el primer club feminista d'Espanya, el Liceum a Madrid, va tenir una botiga d'art a Madrid, que es deia Arte Espanyol, Arte Popular Espanyol, que el que feia és recórrer Espanya buscant els millors artesans. Llavors ella tenia una botiga, aquesta botiga a Madrid, i també venia a Estats Units, a clients selectes que tenien, tot això fins a l'any 36, que s'han d'exiliar, no?
0: Mm-hmm. Molt bé. D'aquestes cartes que dius que va recuperar, que de Zenòbia Camprubí, que enviava doncs, al teu familiar, què s'explicaven? Què hi havia en aquestes cartes? Què s'explicava?
2: Home, hi ha una cosa... la Zenòbia va escriure més de 5.000 cartes a la seva vida, no? Jo en tenia 4. Uh-huh. Però resulta, i això és l'important, és que una d'aquestes 4, que era inèdita, una d'aquestes 4 és la darrera carta que Zenòbia Camprubí escriu d'Espanya abans d'exiliar-se. Uh-huh. El 19 d'agost del 36. El 19 d'agost del 36. El mateix dia, a més, que maten a Federico García Lorca, no? Llavors, en aquesta carta, la Zenòbia el que fa és demanar-li que es quedi la meva àvia, perquè la meva àvia en aquells temps vivia a Madrid amb el seu marit, amb el meu avi, i llavors li demana que es quedi amb 12 nens, ell, amb 12 nens de la guerra. Ells havien creat com un pensionat per nens orfes o nens que els seus pares havien marxat a la guerra. Llavors, amb aquesta carta li diu que ella ha de marxar d'Espanya i que, sisplau, se'n faci càrrec d'aquests 12 nens.
0: Ostres, i la teva àvia es va fer càrrec dels nens?
2: Sí, la meva àvia es va fer càrrec dels nens.
0: Ostres.
2: I tinc diverses cartes. Sí, tinc diverses cartes que ella li va, quan arriben a París li envia diners, quan arriba a Nova York li envia diners, però i finalment aquests nens van anar a parar amb cases d'acollida, em sembla que primer a Madrid i després a València.
0: Sí, ostres, sí. Déu-n'hi-do. L'obra també fa referència no només a Juan Ramón Jiménez, que era la seva parella, sinó també a altres figures conegudes, com per exemple Ferran Adrià o també la il·lustradora Marga Gil Roisset. Què s'explica? Per què apareixen aquestes figures en el llibre?
2: Bé, perquè aquí hi ha una d'altres coincidències, diguem. O sigui, la família de Zenòbia Camprubí, o sigui, el llibre explica la història de tres germans, no? De Félix Camprubí, Raimundo Camprubí, que era el pare de la Zenòbia, i José Camprubí, que era el meu besavi, no? Són tres germans, i el Félix Camprubí va comprar una casa a Cala Montjoi, tocant del famós restaurant El Bulli, no? I aquesta casa va ser, quan ell va morir, va ser copropietària la meva família i la família de la Zenòbia, no? I la Zenòbia va estar a l'estiu de 1910-1911 a Cala Montjoi, no? Llavors, doncs, explico la connexió de Zenòbia amb Cala Montjoi, però també aprofito el llibre per explicar què ha passat amb aquest indret, amb aquesta cala, que ja han passat coses tan extraordinàries com que fos la casa de la dona d'un premi Nobel, com que hi hagués el millor restaurant del món, com que hi haguessin dos masos molt importants, és a dir, faig un repàs una mica a el que ha passat també a la cala, no?
0: Uh-huh. Molt bé, i després d'aquesta obra, quin és el teu pròxim projecte pensat?
2: Bueno, mira, dos coses. O sigui, el projecte anterior és un llibre que es diu L'Empordà Elèctric, que és un llibre que recupera la moguda musical dels 80 a l'Empordà i a les comarques gironines, no? Que ha funcionat molt bé i estem molt contents, i gràcies a... Bueno, gràcies a aquest llibre he pogut fer aquest de la Zenòbia, no? I ara estic treballant amb un altre, que, bueno, que estic treballant amb la biografia d'una pianista que té 89 anys, que es diu Carme Vilà, i que ha sigut una de les pianistes més importants d'aquest país, és l'única pianista que ha tingut el Premi Schubert a Viena, i és una mica la connexió entre el segle XIX i el segle XXI, no? Ara estic treballant amb aquesta obra.
0: Per què t'interessa, això ja és a nivell personal, per què t'interessa escriure biografia sobre personatges d'època?
2: No són ben bé... Bueno, són biografies, però no són biografies acadèmiques. O sigui, jo utilizo un... És a dir, no hi ha peus de pàgina. Jo utilizo un estil molt periodístic, relato converses, i el que m'interessa és molt la figura, com la cas de la Zenòbia, però m'interessa també molt més també tot el seu entorn, no? Tot el que succeïa al voltant de la Zenòbia o al voltant de la Carme Vilà, que l'estic escrivint aquesta... O sigui, m'interessa tant la figura principal com les històries paral·leles que hi ha al voltant, no?
0: Molt bé. Una pregunta. De la Zenòbia Camproví, va escriure... obra, o sigui, perquè estava casat amb Juan Ramón Jiménez, que també era poeta. Exacte. I hi havia obres de Juan Ramón Jiménez que realment eren de Zenòbia o no?
2: O... Al revés.
0: Podria
2: dir al revés. Sí, Zenòbia Camproví es va fer molt famosa per les traduccions que va fer de Tagore. Sí, que era premi Nobel també a la Índia, al castellà, no? Aquestes traduccions van tenir molt d'èxit, va ser la que va donar a conèixer Tagore a nivell espanyol, però les traduccions aquestes les feien a quatre mans. És a dir, la Zenòbia traduïa de l'inglès, traduïa al castellà, però Juan Ramón li donava el toc poètic a la traducció, no? O sigui, si algú és una mica entès amb Juan Ramón i llegeix les traduccions de Zenòbia del Tagore, veurà aquesta connexió, no?, entre Juan Ramón i Tagore.
0: Sí, va, o sigui, que treballaven molt, molt junts, tant els
2: sí,
0: dos artistes.
2: Sí. Val. Això ho va fer pràcticament a quatre mans, no? I això els va unir molt, eh? Això, totes les traduccions del Tagore els va unir molt, moltíssim.
0: Molt bé, era una curiositat. Bé, doncs, Francesc Galí, escriptor d'aquest llibre de Zenòbia Camproví, gràcies per atendre'ns avui aquí a Ona Malgrat, i esperem que aquesta presentació sigui tot un èxit. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Més notícies. Més d'un miler d'esportistes de les categories a la B, juvenil, FEM 15 i FEM 19 i de la Copa Elite jugaran a hoquei entre avui diumenge a Malgrat, a Tordera, Planes, Lloret i Maçanet de la Selva. Els equips, els 8 millors classificats d'arreu de Catalunya de cada categoria, lluitaran per proclamar-se campions de Catalunya. Paral·lelament es disputarà la Copa Elite de les categories a la B, juvenil. Es tracta d'una fase final per a aquells equips que han estat a un pas de classificar-se per al quadre principal del campionat de Catalunya. A Malgrat, els partits han començat a jugar-se aquest matí al pavelló municipal d'esports de l'Avinguda Tarragona. Miquel Àngel Ruiz, regidor d'esports, s'ha mostrat orgullós que el municipi pugui acollir aquest esdeveniment esportiu. Ruiz, que també ha agraït l'esforç del Club Patí Malgrat, ha recordat que el malgratenc Nil Vergel és un dels jugadors que competirà als campionats de Catalunya i que ho farà amb el Barça.
3: Orgullosos com a malgratenc de poder inhibir aquest campionat. També gràcies al Club Patí Malgrat, amb l'esforç que ha fet per poder ser seu fa dos anys, amb les reunions que vam tenir tant amb el club com a la federació. I bueno, és això, veurem hockey del bo, però a nivell base. És el futur de l'hoquei català. Entre tots els equips hi ha un malgratenc, tot s'ha de dir, que ara jugarà, després de la tarda jugarà aquí, hi ha un malgratenc que juga al Barça, que és el Nil Vergel. I bueno, ja dic, com a regidor d'esports, és un orgull tenir aquests campionats aquí a Malgrat.
0: Ruiz també ha detallat que un 80% dels equips i de les famílies dels jugadors s'allotgen en tres hotels de Malgrat aquests dies.
3: tenim tres hotels on estan el 80% dels equips allotjats a Malgrat. I molts de pares també. Vull dir que això és la part de darrere d'un campionat, quan l'ocupació hotelera, i com està el pavelló de gent i com està tota aquesta zona. Jo vaig a reivindicar una cosa, que és la comarca de la Selva Marítima, vale? Que som uns privilegiats, que a més sempre fem coses molt conjuntes, tant amb Blanes com Lloret, com Tordera i Maçanet, doncs això és molt difícil trobar a altres zones de Catalunya que tan a prop hi hagin 4 o 5 pobles amb nivell hockey que es pugui realitzar.
0: L'Ajuntament de Malgrat i la Federació Catalana de Patinatge tenen un acord signat per tal que el municipi sigui seu d'aquestes finals també l'any vinent.

0: Moment de destacar la situació meteorològica al nostre municipi de la mà del nostre company Luis Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza aquest divendres un taller de jocs de taula amb l'associació 1 de 10. La sessió és oberta a participants a partir de 12 anys i començarà a les 6 de la tarda. No cal fer inscripció prèvia. Aquest vespre, el Cineclub Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hain, dirigida per Kazuder Ben Hani, a partir de 9:45 de la nit al Centre Cultural. Marxem a dissabte perquè el grup excursionista Magreteng organitza una jornada de portes obertes des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. Hi haurà servei de bar amb vermut i també xocolatada. També dissabte l'Arxiu Municipal organitza la presentació Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi amb la presència del seu autor Francesc Galí. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
4: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
3: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
5: Soc una ovella detectiva i de les bones.
6: Que viene después del miércoles.
7: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
8: Me voy.
9: Pero si acabas de llegar.
3: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
10: Clau!
11: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
12: Descuida. No lo harás.
3: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
13: Que empiece el espectáculo.
14: Get over here!

0: Repassem els titulars del dia. S'obren les preinscripcions de l'escola Bressol als Fesolets per al curs vinent. L'Ajuntament tanca una part de la platja de Malgrat, centre per protegir un niu de corriol camanegre. El grup excursionista magratenc organitza una nova jornada de portes obertes aquest dissabte. L'Arxiu Municipal acull la presentació d'un llibre sobre l'escriptora Zenòbia Camproví aquest dissabte. Malgrat de Mar acull els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite. Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dilluns a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, 107.4.

Anna Malgrat. Anna Malgrat.